0: a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Village People. També parlarem de l'any, perquè el maig del 2026 ens va deixar The Nice Lepage. Parlarem de la festa homenatge que es va fer a Badalona al malauradament desaparegut Josep Maria Castells. I escoltarem avui una mica de Tecnopop. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Village People és un dels grups més emblemàtics de l'era disco. Fou creat el 1977 a Nova York pels productors francesos Jacques Morali i Henry Bettolo, al costat del cantant Victor Willis. El nom del grup prové de Greenwich Village, un barri neoyorquí famós per la seva vida nocturna i la seva comunitat LGBTQ+.

formació original estava composada per 6 personatges inspirats en estereotips masculins americans. Victor Willis, policia. Philip Rose, indígena americà. David Hodo, obrer de la construcció. Alex Brilli, militar. Glenn Hux, motociclista. I Randy Jones, vaquer.

La seva combinació de disfressos cridaners, coreografies i cançons enganxoses els va convertir en un fenomen mundial durant l'auge de la música disco de finals dels anys 70.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Ens ha arribat una notícia dolenta. I és que el mes de maig del 2026 ens va deixar la vocalista de Lyme, Denise LePage.

I si no arriba a ser per aquesta notícia, doncs ens havia passat completament desapercebut de que la música i la lletra la feien Denis i Denise Lepage, però que en directe el representaven Joy Dorris i Chris Marsh. Vam tenir l'oportunitat de veure'ls en directe a Discoteca de los 80 a Madrid i a Barcelona. També varen actuar a València. Però és això. Ens ha deixat els dos components de Lime. Denis Lepage ens va deixar el 2023 i tres anys més tard, Denise Lepage. Sempre tindrem en record els grans èxits, perquè varen tenir més d'una cançó que fos èxit a les pistes de ball.

0: Nadia com a futura DJ.
1: Bueno, ara fa un moment us deia que tenim un buit molt gran, el tindrem tota la vida, però atenció, perquè no estava pensant en el més important. Us presento a Nadia Castells. Que avui, amb tot l'orgull, porta la samarreta del Dream Team. I sabeu què? El seu pare sempre ha estat molt orgullós d'ella. Però a partir d'ara, ella vol ser DJ. I està aprenent. És el millor que creiem que pot passar. I tant, Nadia, aquest buit l'omples tu ara mateix. Un fort aplaudiment. Nadia Castells, punxant!

Això era l'estrena com a DJ de Nàdia Castells, la filla de Josep Maria Castells, que l'està ensenyant que el productor Julio Posadas. I en aquesta festa es va presentar un doble LP, dos LPs i dos CDs amb treballs inèdits de Josep Maria Castells, que han recopilat i que tenim aquí a Hot Dance 80.

Hola, què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

fa 16 temporades que fem Hot Dance 80. I coneixem molts DJs. I les demanem a veure què els agrada. A Josep Maria Castells li agradava tot tipus de música, però hi ha tres cançons que li encantaven. El John Miles, amb el que hem obert aquesta part de Hot Dance 80. El Mico Mission, How Old Are You? I la cançó de Pilion, Happy Children. Així doncs, avui escoltem una mica del que li agradava a Castells.

La música de Mi Commission avui és protagonista a aquesta edició de Hot Dance 80. I ara ens arriba aquesta cançó de P. Lyon, que ens arribava a finals del 83. Això és la Quitxalla Feliç.

Fins aquí el nostre record per a en Josep Maria Castells i la currada que han tingut la seva vídua i el José Sala. Avui, doncs, he tingut el plaer de conèixer en José. I, lògicament, no va amb el micro a sobre. Hem tingut una xerrada tranquil·lament de com va anar la festa, de qui està ensenyant a punxar a la Nàdia, de les perspectives de futur. De que aquests discs, aquests discs que han sortit editats, no podien incloure la paraula Megamix, i per això es diu col·lecció d'inèdits i altres coses que...

0: Seguim nosaltres d'aquesta edició de Hot Dance 80.
1: Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

La música dels OMD, Orchestrals Manoeuvres in the Dark, maniobres orquestrals a la foscor. Formats a Birral, Merseyside, Anglaterra, el 1978, per Andy McCluskey i Paul Humphries. OMD va néixer de la fascinació per Kraftwerk i el desig de combinar l'experimentació electrònica abstracta amb la sensibilitat del pop melòdic. I ara escoltem la música de John Fox, que va néixer a Lancashire, Anglaterra.

la música de John Fox i el seu Europe After the Rain, Europa després de la pluja, anem a escoltar una música que ens arriba d'Escòcia.

Heu anat d'Anglaterra a Escòcia. I ara d'Escòcia ens anem cap a Düsseldorf, Alemanya. Ells són els DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, format el 1978 per Gaby Delgado López, vocalista d'origen espanyol, i Robert Gold, bateria i seqüenciadors.

Avui el Tecnopop és el protagonista d'aquesta edició de Hot Dance 80. Play to win.

Martin Guerre i Ian Greig Barsh van abandonar la primera encarnació de Human League i el nom Heaven 70 el van prendre d'una banda fictícia mencionada a la novel·la La taronja mecànica. I si Martin Guerre va marxar de Human League, escoltem aquesta formació amb Don't You Want

passat per Anglaterra, per Escòcia, per Alemanya. I ara el Tecnopop ens arriba des d'Estats Units de la mà de Devo.

la banda Devo varen basar tot el seu concepte artístic en la teoria de la devolució, la idea de que l'humanitat, en lloc d'evolucionar, s'estava desmoronant i tornant-se més estúpida i conformista. Això era el 1973 i estem al 2000... Fla! I el món segueix igual de boig.

I ara entrem amb el tecno fit a casa nostra. És azul i negro i no tengo tiempo.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barba Roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.

0: això sona bé.
1: DJ Jaumix presenta
2: el Tecnòdrom.
3: Entra a la discoteca virtual de la...

0: Bona nit, família. Benvinguts un dia més aquí al Tecnòdrom. Dues horetes de música electrònica.
1: Sessió Revival. Sessió Revival a la primera part.
2: Sessió Tecnòdrom.
1: Sessió Tecnòdrom. Segona part.
0: A través de la teva sintonia, amiga. I com no, també en el nostre Facebook del programa. El Tecnòdrom. Amb un servidor DJ Jaumix, amb les maletes a punt i preparades. Comencem! I comencem amb la sessió revival del Tecnòdrom. Ens n'anem als anys 80, Tecnopop. Anem repassant músiques que han fet un hit. Aquesta obria totes les sessions. Anna Clark. Our Darkness. En la foscor de la nit.

0: Impressionants temes que anirem sonant i aniran desfilant al llarg de la nit i de les successives setmanes. En fi, tota la temporada, vaja. El Tecnòdrom, per fi tens un espai al teu dial. Sessió Revival.
1: Tecnòdrom. El Tecnòdrom, amb

Temes com, per exemple, aquest Change, Tear for Fears, anys 80, sessió Revival, la primera del Tecnòdra, on fem un petit tastet del que anirà sonant al llarg de la temporada. Hem sentit una miqueta d'espagueti, una miqueta de tecnopop, ara anirem cap a l'electro dintre d'una estoneta. En fi, moltíssims temes que aniran sonant al llarg de la temporada, com també algun monogràfic que també caurà. Vinga, vinga, calentant motors, que és cap de setmana!

0: amb Jaume Asens.
1: El Tecnòdrom, la teva discoteca virtual de cada divendres i dissabte. It's my life, aquesta és la meva vida. La música electrònica, la nit, la festa. I tu, a través de les zones, des de la ràdio més fresca, de la costa de...

Ai que no entra aquest tema dels The Commoners, més ben dit de Bronski Beat, que ha sigut un èxit últimament amb les seves versions

Això és un testimoni de totes les músiques que avui dia s'escolten. Doncs ja existien. Gent que es pensa que l'electrònica acaba de sortir d'ara o que està de moda. Doncs no, això ve de molts anys. D'uns 30 anys aproximadament. Encara que hi ha molta gent que va començar abans d'hora.

Això la sessió Revival. En temes dels 90. Ja anireu reconeixent-los, eh? Ja anireu reconeixent-los. Mica en mica, poquet a poquet. De què es tracta?

0: Sessió Revival.
1: Impressionants temes que van desfilant al llarg de la nit. L'heu vist guanyada, l'1 més nou que fa de ser de dia com de nit.
2: Ni no cuida les boxes.

¡Impresionant! Jaume Sant, un servidor, saluda! Els plats, els compactes, entre d'altres, a la cabina, Insession, a la sessió Revival, d'aquí, Nino Gerard.

0: trick.
1: Improvisant, improvisant, impressionant. S'ha de ser un sincer, estem improvisant, eh? Aquí ens estan trobant vinils i cosetes, i va, tot era intens de preparar el programa avui, a la sessió Revival, experimentarem, i de moment sembla que força, va força bé, vaja.
2: Estàs escoltant les sessions en directe de Jaume Asens.

0: Sessió Revival.
1: Escolta, Sant Anàbrem, des de Ràdio Cunits. Amb un servidor, Jaume Sesc, us saluda. Aquesta Sessió Revival que portem a terme mirant d'aliar-la, que es trobi la comarca, perquè és cap de setmana.
0: Sessió Revival. Entra a la discoteca virtual de la zona, el Tecnòdrom.

0: Jaume Asens in session. Entra a la discoteca virtual de les zones.
1: Cúbic 22. A la sessió Revival de la setmana. Això és el Tecnòdrom a Ràdio Cunit.

0: In session.
1: Senyores, senyors, benvinguts a la sessió Jaumix. DJ Jaumix in session. Una sessió tan especial perquè barreja música actual amb antiga. Aquest tecno procedent de València. Ladies and gentlemen, DJ Jaumix.
0: Jaumix in session.
2: Wow!

0: I des d'aquí, des del Tecnòdrom, des de la 107 de la freqüència modulada, fem tremolar la comarca. Aliar-la, és cada setmana. I recorda, la música no en fem, però si en posem, som-hi! Vinga, vinga, freqüència a tope, home, ja! Que es cremi la comarca!
1: Escoltes el Tecnòdrom?
2: Jaumix in Session.

Música amb cinc sentits, de música no en fem, però en posem. Sessió DJ Jaume Mix des del Tecnòdrom, des de les 3, de la freqüència modulada. Això cuida, Roig Nit!

la festa continua a càrrec de cadascú. Això sí, eh? Per nosaltres hem calentat motors per aquest cap de setmana. Al Tecnòdrom. Però la festa segueix, eh? I recorda, tant de dia com de nit, a Ràdio Cunit. I de música no en fem, però sí en posem. Electrònica. Per tu. Des de l'emissora més calenta, més fresca de la Costa Daurada. Que vagi de gust.

0: virtual de les zones al Tecnòdrom.
1: Dinos nos relaxat, masitos no ulipsat. Aquí, dinu vinarà.
2: The real thing. Send me the

0: Això sona bé.
1: DJ Jaumix presenta
2: el Tecnòdrom.
3: Espero dinos-nos a l'accent si tots no. Aquí, dinos mi narrat.
4: El Tecnòdrom.
1: Amb Jaume Sens.
5: Jaumix in session.
0: M'agrada.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
3: Esto es música con Juan Buendía.
4: Hola, soy Josep María Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunit. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada, Hot Dance 80 amb la millor música dance de dècades anteriors.
5: Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
6: Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia. Que quan el fem els dilluns de 8 a 9 del vespre en directe i en repetició de diumenge a dilluns de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
7: Sube la marea y esto no da más de sí. Come and touch me,
8: baby. Hola, hola. Soy Ivano Iac, el teu DJ particular. Anunciar que tots els dilluns de 8 a 10 del matí estaré a les ondes d'aquí, d'aquesta gran casa de Cunit.
9: Disco Friends.
8: Sí, sí, Disco Friends, on la música es pot escoltar. Recorda, Disco Friends, tots els dilluns i en canvi de fusió els diumenges de 1 a 3 de la tarda. Bueno, espero que m'escolteu. Una abraçada a tots i ens veiem. Disco Friends.
10: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop. Històries del costat de casa.
11: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
12: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
13: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
10: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
14: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
15: Cunit al dia.
14: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
15: Cunit al dia.
14: Amb Jaume Asens.
16: Atenció, tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre Pop Music.

0: Saturdays at 7 a.m. on Radio Cunit, your FM wave.
1: Remember Sound, el teu programa que et fa recordar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Tots els diumenges a les 9 de la nit i en reposició els dissabtes a les 7 del matí. Remember Sound, a Ràdio Cunit.

0: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
1: Esto es Música con Juan Buendía.
2: Hola, soy Josep María Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunit. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada Hot Dance 80 amb la millor música dance de dècades anteriors.
1: Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
3: Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia. Que quan el fem els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe i en repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
4: Que sube la marea y esto no da más de sí.
5: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
5: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
6: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
7: Cunit al dia.
6: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
7: Cunit al dia.
6: Amb Jaume Asens.
1: Atenció, tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre Pop Music.
8: Un programa que dirige y presenta Iván Uriac. Dos horitas contigo, la mejor de la música pop, tanto de nuestro país como de fuera. Podrás volver a escuchar todos aquellos éxitos que en su

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you forgave, and soon both of us.
3: Molt ben trobats, benvinguts. Aquí i ara comença una altra de les edicions de Remember Sound, el programa que es fa recordar i ballar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Aquí a Ràdio Cunit, el teu dial. Conduït i dirigit pel DJ Mickey. No ens enrotllem més i deixem pas al primer tema.
4: Ells són els senyors de Hot Chocolate. Yo, sexy time.

al teu programa. A la teva sintonia. Remember Sound. El programa que et farà escoltar totes aquelles músiques que escoltàvem i ballàvem aquell temps. Els temps eren els 70, 80 i 90.

i seguint la línia de la setmana passada. Ara senyant el senyor James Brown. Estàs escoltant el teu programa Remember Sound. Totes les setmanes a aquesta hora a la teva sintonia.

de Wonder Bell. Girls, perdón. Is Rayman. Per tots aquells que acabeu de sintonitzar la sintonia. Esteu al programa Remember Sound. Programa que et fa recordar aquelles músiques que vas veure amb els anys 80, 90 i 70.

per tots aquells que acabeu de sintonitzar. Recorda que estàs al programa Remember Sound. I ara anem a la companyia dels senyors de Just People. In the 90s.

al Señor. The BS people. In the name. I ara s'anem a la companyia. Del senyor Sister. We are family. Estàs al teu programa. Estàs escoltant Remembersa. El programa que et fa escoltar la música d'abans per ballar-la avui i aquí.

als senyors de Sisko, avui amb el teu programa a la teva sintonia. I ara ascendem a la companyia dels senyors de Odyssey. Going back to me what? Odyssey.

34 són els minuts que passen. Des de què hem començat? Amb els senyors de Odyssey anem. Els senyors de Trump, Disco Infierno. Amb Remember Sound. Correu electrònic obert, djmiki@remembersound.org. Tots aquells tindran premi. Gentilesa del Papa Lambique de Comarrugas.

Vous voulez escoltar alguna cançó? Ja ho saps, djmiki@remembersound.org. I en premi, gentilesa del Papa Alambique de Comarrugar.

Diana Ross. Remember Sound. El teu programa. I ara anem a la companyia de Rick James, Super Freak. Deu minutets per la recta final.

el senyor de Rick James, Super Freak. I ara anem a la visita d'Ottawa. Disco. Recordant els sons, Remember Sound.

Aprofitem aquesta pausa, la cançó, per despedir-nos, qui ha estat aquí amb vosaltres, el DJ Miki, amb el vostre programa Remember Sound. Esperem que hagi sigut del vostre grat el programa d'avui. Hem continuat amb la línia de la setmana passada. I tornarem la setmana que ve a la mateixa hora. Bona tarda. I fins la setmana que ve.

0: no sabem què tenen els contes clàssics i tradicionals que ens enganxen.
1: Perquè enganxen a nens i grans de totes les edats i generacions. Bon dia, Helena.
0: Bon dia, Emma. Doncs sí, tal com dius, de totes les generacions. Perquè el primer dels dos contes que portem avui és un clàssic de tots els temps i que, almenys a mi, m'agradava de petita i em continua agradant de gran. I a tu, Emma?
1: I tant! Per això, avui els compartirem amb tots vosaltres que ens escolteu a través de la vostra emissora local de Catalunya i Andorra, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: I com dèiem, comencem amb el primer conte d'avui, Les mongetes màgiques, que és el conte popular anglès recollit a Els llibres de les fades, una col·lecció de contes populars recollits per Andrew Lang. Se n'ha fet diverses adaptacions a musicals, obres teatrals i fins i tot un curt de dibuixos animats protagonitzat per Mickey Mouse.
1: El Jack i la seva mare vivien en la pobresa i un dia van trobar-se que només tenien una vaca per vendre. Anant al mercat, Jack es va trobar una vella que li va intercanviar per un grapat de mongetes, assegurant-li que eren màgiques. La mare les va llançar per la finestra, enfadada perquè creia que havien enganyat el seu fill. Però les mongetes van créixer fins a formar una llarga tija que s'enfilava als núvols.
0: Els orígens de la planta que puja al cel podrien estar en una adaptació del mite de l'arbre de la vida. El nom del protagonista, Jack, és força comú als contes anglesos, on apareix un heroi ambigu, enginyós, però no sempre moralment acceptable, que sembla emparentar amb els déus enganyadors de la mitologia.
1: Helena, em sembla que ja hi ha prou de tanta paraula. Què et sembla si escoltem el conte plegat?
0: Doncs és molt bona idea.

0: En Jack vivia amb la seva mare en una petita granja. Tot i que tots dos treballaven, eren molt pobres. Un dia la vaca, que era molt vella, ja no va fer més llet i la mare d'en Jack va decidir de vendre-la. En Jack va dir:
1: jo mateix la duré al mercat.
2: Com vulguis, però no et deixis prendre el pèl, eh? Demanen com a mínim 10 monedes de plata.
0: I en Jack se'n va anar cap al mercat amb la vaca lligada amb una corda. Tot just havia caminat uns 100 passos, es va trobar un vellet que caminava encorbat i repenjant-se en un bastó. El vellet va dir:
3: bon dia, Jack. On vas amb aquesta vaca?
1: Bon dia, senyor. Vaig a vendre-la al mercat i en trauré una bona picossada.
3: Si vols, pots ser ric com mai no havia somiat. Et compro la vaca. Mira, a canvi te'n dono aquesta mongeta.
1: Que us burleu de mi? Almenys em vull 10 monedes de plata. I vos, us penseu que la tindreu a canvi d'una mongeta?
3: Sí, però és una mongeta màgica. Si la plantes, en una sola nit, la planta arribarà fins al cel.
1: Fins al cel?
0: Va quedar meravellat amb la idea de tenir una planta màgica i ja s'imaginava els veïns de tot el poble desfilant pel seu jardí per admirar la mongetera gegant. I en Jack va vendre la seva vaca per una mongeta i va tornar a casa correcuita, satisfet del que havia fet. No cal dir que, quan va haver explicat el negoci que acabava de fer a la seva mare, se li va acabar l'eufòria.
2: Imbècil, idiota, tros d'asa!
0: La seva mare el va tractar de tot i va acabar plorant com una magdalena, ensorrada en una cadira. Tot amoïnat perquè havia fet plorar la seva mare, en Jack va llançar la mongeta per la finestra i també es va posar a plorar. Al final d'aquella vetllada tan trista, se'n va anar a dormir amb el cor tot encongit. L'endemà al matí es va llevar el primer i va córrer cap a la cuina a preparar l'esmorzar de la seva mare. Però va ser impossible d'obrir els finestrons. Va sortir a veure què hi havia que els travava. Quina sorpresa! Una tija enorme de mongetera s'enfilava per la paret i pujava tan amunt que es perdia per entremig dels núvols. Sense pensar-s'hi, en Jack va començar a grimpar de branca en branca, de fulla en fulla. Va enfilar-se, enfilar-se, enfilar-se, amunt, més amunt, fins al cel. Llavors va seguir un camí per entremig dels núvols i finalment va arribar davant d'un castell que semblava deshabitat. Hi va entrar i es va passejar per totes les habitacions. Quina meravella! Eren plenes de mobles magnífics i de tota mena de riqueses. Però, de cop, es va trobant davant per davant amb una gegantesa. Sense perdre la serenitat, en Jack li va dir:
1: bon dia, senyora. Que em podríeu donar alguna cosa per menjar, sisplau? Tinc molta gana.
4: Desgraciat! Què hi vens a fer aquí? El meu marit és un ogre. En lloc de donar-te menjar, ell se't menjarà a tu.
0: En Jack no va tenir temps de contestar, perquè en aquell moment va sentir un soroll estrepitós.
4: Corre, amaga't darrere el bufet.
0: En Jack es va amagar i va veure un gegant que duia un sac en una mà i un xai a l'altra. El gegant va tirar el sac en un racó i de dins en van sortir unes quantes monedes d'or. Va començar a ensumar per tot arreu i va cridar:
5: sento olor de carn fresca.
4: És clar, és del xai que has portat. Enllesteix a preparar-lo perquè el pugui rostir.
0: L'ogre va obeir. La dona va rostir el xai. L'ogre se'l va menjar i se'n va anar a dormir. Al cap d'un moment, els roncs feien tremolar les parets. Llavors en Jack, silenciosament, va sortir del seu amagatall, va agafar el sac ple de monedes d'or i, corrents, va fugir tal com havia vingut. Durant aquest temps, la seva mare l'havia buscat i estava molt neguitosa per la seva desaparició i pensava:
2: pobre fill meu, el vaig escriure a Satana i al vespre que potser se n'ha anat i ja no tornarà mai més.
0: Per això va quedar de pedra quan el va veure baixar de la mongetera i va córrer a abraçar-lo.
1: Què et sembla, mareta? Ja ho veus com la mongeta era màgica de debò. Té, per tu.
0: I li va donar el sac ple de monedes d'or. La pobra dona va donar gràcies al cel per haver-li donat un fill tan hàbil, i tots dos van viure feliços durant molt de temps, gràcies a l'or del gegant. Al cap d'uns mesos, les monedes d'or s'havien acabat i en Jack va decidir de tornar al castell dels núvols. De branca en branca, de fulla en fulla, va grimpar mongetera amunt. Quan va tornar a ser davant de la gegantesa, la va saludar amb educació.
1: Bon dia, senyora. Que em podríeu donar alguna cosa per menjar, sisplau?
4: Miserable! No et fa vergonya demanar-me menjar quan l'última vegada que vas ser aquí ens vas robar un sac de monedes d'or?
0: Abans que en Jack tingués temps de contestar-li, el castell va tontrollar d'un soroll esgarrifós de passes.
4: Corre, amaga't dins del forn.
0: D'un bot, en Jack es va amagar dins del forn, però va deixar la porta una mica oberta de manera que pogués observar què feia el gegant. Va veure com deixava damunt la taula un porc i una gàbia. Llavors el gegant va començar a recórrer la cuina olorant per tot arreu.
5: Sento olor de carn fresca.
4: Va, és del porc que has portat. Ajuda'm a preparar-lo per fer-lo rostit.
5: Sí, tinc ganes de menjar porc rostit al forn.
4: No, aquest porc quedarà més bé cuit a l'ast.
0: Va rostir el porc a la llar de foc. L'ogre se'l va menjar molt a gust. Després va obrir la gàbia i en va sortir una oca d'or. La va deixar damunt de la taula i li va dir...
5: Pon un ou d'or.
0: I l'oca va pondre un ou d'or. El gegant va acariciar un moment la oca d'or. Després se li van tancar els ulls i es va dormir al seu balancí. De seguida, en Jack va sortir del seu amagatall. Va agafar l'oca i... Cames, ajudeu-me! Se'n va tornar com havia vingut. A partir de llavors, en Jack i la seva mare ja no van tenir més problemes, perquè l'oca ponia un ou d'or cada dia. Però els dies passaven i en Jack va començar a trobar avorrida aquella vida tan tranquil·la. Tenia ganes de veure, encara que només fos un cop més, tots els tresors que el gegant emmagatzemava al seu castell. Llavors, de branca en branca, de fulla en fulla, va tornar cap al camí dels núvols. Aquest cop va pensar que era més prudent de no deixar-se veure per la gegantesa. Es va colar dins del castell, va arribar a la cuina i es va enfilar en un pastatge. Un cop allí, es va amagar darrere el pot de farina. Al cap d'uns instants va sentir... Tan bon punt l'ogre va entrar a la cuina, va començar a olorar per tot arreu cridant...
5: Sento olor de carn fresca.
0: La dona va mirar darrere el bufet on en Jack s'havia amagat la primera vegada, després dins el forn, però no el va trobar enlloc. Van buscar el noi per tot arreu, però no se'ls va acudir de mirar darrere el pot de farina. Finalment, es van pensar que s'havien equivocat. En Jack els va veure com per esmorzar es menjaven una vaca rostida. Després el gegant va agafar de terra una arpa d'or i la va deixar damunt la taula.
5: Toca, arpa d'or!
0: I l'arpa es va posar a tocar. La seva música era tan dolça que el gegant i la seva dona no van trigar a tancar els ulls i a dormir-se. Quan van començar a ressonar els roncs, en Jack va sortir del seu amagatall i va agafar l'arpa. Però quan sortia del castell, va picar contra la porta amb l'arpa i l'instrument va ressonar. El gegant es va despertar sobresaltat pel soroll i quan va veure que en Jack s'enduia l'arpa, va deixar anar un crit terrible i va començar a empaitar-lo per agafar-lo. Oh, amics meus, quina cursa! El gegant estava a punt d'atrapar el noi, però ell va saltar damunt de la tija de la mongetera i va començar a baixar. El noi saltava de fulla en fulla com una llagosta, mentre el gegant baixava amb dificultats. Encara no havia fet ni la meitat del camí que en Jack ja era a terra i corria a la granja a buscar una destral per tallar el peu de la mongetera.
1: Ràpid, el gegant és aquí!
0: Massa tard. La mongetera va caure com un arbre, abatut per un llenyataire i el gegant es va estavellar contra el terra. Ara, en Jack ja no podia tornar al castell dels núvols, però havia passat tanta por que no en tenia gens de ganes. Gràcies als ous d'or, va viure sense cap problema i quan es volia distreure, escoltava aquella música tan dolça de l'arpa d'or.

0: El segon conte que escoltarem avui es diu Les plantes d'en Jan d'Elisenda Guius. Aquest conte va sortir a la llum el dia de Sant Jordi de 2020 i ha estat un projecte que s'ha treballat en molt poc temps durant el confinament pel Covid-19.
1: És un conte il·lustrat amb la col·laboració desinteressada de l'autora Elisenda Guiu i la il·lustradora Elisabet Serra, i amb la iniciativa i el suport de Cal Tino Garden.
0: L'història de les plantes d'en Jan pretén apropar els més menuts al món de les plantes, a la necessitat de tenir-ne cura i al coneixement d'algunes de les flors que ens envolten. Una bonica història que planteja el sacseig emocional que suposa l'arribada d'un nou germà i alhora ens apropa al preciós món de les plantes. Escoltem Les plantes d'en Jan.

0: Per algunes persones, les plantes són només unes tiges verdes amb fulles i flors que serveixen per fer bonic. Però el protagonista d'aquesta història eren molt més que això. En Jan va néixer entre plantes i flors, ja que el seu pare era jardiner i la seva mare florista. Diuen que tot just obrir els ulls, el nen va mirar un ram de roses que hi havia damunt de la calaixera i que, quan arrencava plors, només aconseguien aturar-lo tot mostrant-li una flor. El cas és que, ja des de ben petit, el nen sabia qui era la petúnia o el gerani, l'hortènsia o el ficus. És que cada planta té la seva pròpia personalitat i el Jan les coneixia totes a la perfecció. Per exemple, sabia que als geranis els agrada molt prendre el sol, que els cactus beuen molt poc i que les margarites, en canvi, beuen molta aigua. Tot això sabia en Jan. El Jan sabia millor que ningú com tractar les seves plantes. Coneixia els seus secrets i sabia que per créixer sanes i alegres calia fer-los cas. Per això, cada dia, quan tornava de l'escola, corria a veure com estaven. Les regava, els hi treia les fulles seques o afegia terra al test quan feia falta. I, mentrestant, el Jan parlava amb elles. Els explicava coses que havia fet durant el dia, que li agradava o que el preocupava. Així, ell les cuidava i elles li feien companyia. Un bon dia, en Jan va rebre una important notícia.
1: Jan, tindràs una germaneta,
0: li va dir el seu pare. D'un bon principi, el Jan es va posar molt content. Per tant, tenia cura de les seves plantes amb una alegria especial. De vegades les regava tot cantant, d'altres fins i tot ballava. Qui sap si això hi tenia alguna cosa a veure? El fet és que les plantes del Jan cada dia feien més goig. El nen esperava amb candeletes l'arribada de la seva germana per poder ensenyar-li el seu tresor més preuat. Però vet aquí que la Nora va arribar per fi i res va resultar com el Jan esperava. En néixer, la germaneta era tan sols un nadó que només plorava. A més, era massa petita per entendre res i, per si fos poc, tothom volia fer-li cas. Un cas que a ell, de cop i volta, ja no li feia ningú. Els pares estaven molt atrafegats, sempre pendents de la Nora, i el Jan es va començar a sentir més sol que un mussol. A poc, el nen va anar oblidant la seva alegria. Es va anar entristint i gairebé, sense adonar-se'n, va deixar de visitar les seves plantes. Com més trist es mostrava el Jan, més es marcien les flors i les fulles. Ni tan sols els pares van aconseguir que revifessin.
1: No entenc què els ha passat de sobte. Sembla que s'hagin posat totes d'acord,
0: va exclamar el pare, tot mirant les plantes. Un bon dia, els pares van cridar el Jan i li van preguntar:
2: com és que ja no cuides les teves plantes, Jan?
0: El Jan es va arronsar d'espatlles amb aquells ulls ensopits que solia mostrar darrerament. I tot d'una es van adonar del que passava. Totes les plantes s'havien encomanat d'aquella tristor.
2: Ai, si continues trist, totes les plantes se't pensiran,
0: va dir la mare. Això el Jan no ho permetria mai. El nen va córrer cap al balcó i va descobrir que la mare tenia raó. La Hortènsia feia cara de pansida i la Petúnia d'haver passat molta set. Tan capficat havia estat que ni tan sols se n'havia adonat. En Jan va decidir posar ràpidament fil a l'agulla a la situació. L'única solució era tornar a fer allò que sempre havia fet: cuidar-les. Així doncs, el nen va començar a treure les fulles seques dels geranis, va seguir netejant les fulles del ficus i va tallar les flors seques de les margarides. Mentre duia a terme aquesta cura intensiva, el nen anava explicant a la seva germaneta els secrets de cada planta. La Nora, des del seu cotxet, observava en Jan atentament, tot xuclant el xumet. Potser encara era massa petita per entendre res, però semblava que li agradava molt escoltar el seu germà. Sens dubte, Al Jan també li estava agradant molt això de fer de germà gran. D'aquesta manera, en Jan i la Nora van començar a passar cada vegada més temps junts i cada vegada s'ho passaven més bé. El Jan estava molt content i la Nora també. No cal dir que els pares es van alegrar molt de veure els dos germans tan ben avinguts. I, finalment, aquesta alegria també va arribar a les plantes, que ràpidament van revifar. Així va ser com les plantes d'en Jan van tornar a lluir amb tot el seu esplendor, com sempre ho havien fet. Des d'aleshores, en Jan segueix cuidant-les, però ara amb l'ajuda de la seva germana, que cada dia en sap una mica més.

0: La nena dels ulls verds és el darrer conte d'aquesta setmana. Un conte extret de la plana web sortiamnens.com i que ens parla d'una nena que només tenia ulls per ella mateixa i que l'odi el portava a destruir tot allò que no li agradava.
1: Però un dia es va trobar un ninot de neu que li parlava. Llavors tot va canviar. Escoltem la resta de la història?
0: Amb molt de gust.

0: i només volia venjar-se. Llavors ens va pensar.
1: Escriure una carta als Reis Mags. Els demanaré un trineu i aniré a casa del Pare Noel. Li trencaré la seva fàbrica de joguines perquè mai més cap nen tingui una joguina.
0: L'Aina, una nena molt maca, d'ulls verds i cabells rossos, es va transformar a partir d'aquell moment. Tothom que la veia la trobava lletja, perquè dins era dolenta, venjativa i malcarada. Una tarda que havia nevat, passejava pel camí de les mimoses tota sola i enfadada, com sempre, i de sobte va sentir una veu.
2: Hola!
0: Com que mai ningú li parlava amb ella, va pensar que no era ella qui li parlaven, però la veu ho va tornar a dir.
2: Hola!
0: Aleshores es va girar i va tenir la sensació que la veu provenia de la plaça i es va dirigir cap allà. Només va trobar un ninot de neu que pocs minuts abans havien fet uns nens del poble, una pastenaga al nas, unes pedres als ulls i una flor a la boca. Era blanc i rodó i tenia una veu molt suau.
2: Hola, sembles molt enfadada. Mai havia vist una nena amb un problema tan gran com el teu.
1: I tu qui ets? Els ninots de neu no parlen. Ara mateix et destruiré.
2: Espera, espera. Pensa en què t'has convertit. I quan recuperis la bondat i la il·lusió, torna.
0: L'Aina es va girar i va rebre una bola de neu a la cara. No s'ho podia creure i va marxar plorant. Era la primera vegada en molts mesos que plorava. Es va refugiar en un banc i plorava i plorava. Pel seu costat van passar els seus companys de classe, que la volien ajudar, com sempre feien. Però ella no els va deixar, els va fer fora. Va anar cap a casa seva i quan va entrar va sentir els seus pares que parlaven. L'estimaven molt, però ja no sabien què fer amb ella. Estaven molt tristos. L'Aina es portava malament tots els dies i ells es sentien culpables. El pare plorava, la mare el consolava. Va ser aleshores quan l'Aina es va adonar del mal que feia a les persones que l'estimaven i es va sentir molt malament. Va pujar a la seva habitació i va despenjar tots els miralls que hi tenia. Va descobrir que la bellesa es troba a l'interior i que el seu interior era lleig i va decidir canviar. Va baixar cap al menjador on eren els seus pares i els va demanar perdó. I els va prometre que mai més es portaria malament. Els seus pares la van abraçar i de sobte l'Aina va dir:
1: haig de fer una cosa, ara torno.
0: I va marxar cap a la plaça on havia trobat el ninot de neu. Quan va arribar, li va dir:
1: gràcies, perquè m'has fet veure que m'havia portat malament amb tothom. Ara que encara puc rectificar, seré bona persona i bona amb els altres.
0: Va ser aleshores quan el ninot de neu es va desfer. Ja no nevava i l'Aina va tornar a casa. Els seus pares l'esperaven amb una carta a les mans.
1: Escriu aquí el que vols que et portin els Reis.
0: I llavors l'Aina va escriure només quatre paraules.
1: Un ninot de neu.
0: I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja se fos.

0: I arribem al final de l'hora del conte amb una mica de jazz.
1: I serà amb The Man i Gelabert, amb un disc que van registrar a l'agost del 2016 a la Sala Tarambana de Cardedeu. Es tracta del tema Soc Ric, de l'àlbum anomenat Naturalment.
0: Un disc pensat per compartir amb tota la família. Els estils van des de la música mediterrània fins al country, passant pel rock, la rumba i la bossa nova. La producció i els arranjaments d'aquest nou disc són de l'Àlex Martínez, junt amb la col·laboració de músics de renom com David Soler, Gabriela Margant, Arnau Figueres i Joan Rectoret.
1: Una cançó que no només ens parla de la natura i de viure la vida amb naturalitat, i amb el que nosaltres a l'hora del conte ens acomiadem fins a la propera setmana. Ah, recordeu, volem que el vostre dia a dia sigui un conte bonic.

0: l'estiu. Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la Garriga. I així us ho expliquem.

La comunitat sardanista ha decidit aquest dissabte al vespre que la compositora tarragonina Anna Batguanyí, la primera edició dels Premis Preludi, el nou concurs per escollir les millors sardanes del 2025. Ha guanyat amb aquesta galanesa en la categoria Audiència una sardana pensada com un viatge per la vida. Per tant, a efectes pràctics, és la millor sardana del 2025. Abad és la compositora de moda. Galanesa és només un exemple d'aquesta passió per la música tiplaire i cantautora tarragonina que, des de la seva celebrada Camí de la UNESCO el 2020, ha estrenat per encàrrec 21 sardanes. Una barbaritat, que s'estan convertint en autèntics hits a totes les places del país. Només cal veure el repertoris de les ballades i aplecs. Anna Abad sempre hi és. Som Sardana, l'entitat d'entitats sardanistes, arrenca així un nou format de concurs musical que també ha premiat a Joan Droguet a la categoria musical amb Quan no es troben les paraules. Una sardana que juga amb la sonoritat de Joan Lamote de Grignon i amb la rítmica de Rafael Ferrer.

0: I també Martí Delgado a la categoria musical jove amb País de Jury d'Or. Una peça molt ben escrita. Aquests són els comentaris del jurat que ha tingut un pes destacadíssim al format. Ells són Xavier Pagès, Antoni Ros Marvà i Francesc Assú, músics amb autoritat per avaluar composició per a cobla. Era l'ingredient més important per bé que hi falten noms propis femenins en aquesta tria. L'entitat ho sap, és una assignatura pendent per a properes edicions. Aquest jurat ha escollit les sardanes guanyadores de les categories musical i musical jove i ha triat les 15 sardanes que el públic ha pogut votar. Però hi ha un quart guanyador al nou certamen i és el tractament de les sardanes i els seus compositors i compositores. I és que ara no només sabem qui guanya, sinó que entrem al fons de la qüestió. Com són les sardanes? Què es valora d'elles? D'aquesta manera hem sabut que la sardana de Droguet és una peça sense concessions escrita amb molt de sentiment perquè està dedicada a Josep Antoni Sánchez, amb qui el compositor ha compartit molts anys a l'escenari. Hem constatat que Galanés és una composició descriptiva per una dona encantadora, elegant i galana, diu Anna Abad, pels seus 70 anys, i hem descobert que País de Jury d'Or té uns curts gairebé toldranians. I que Delgado és un dels grans valors de la sardana avui. És així com es democratitza la música, perquè encara que no s'entengui tot el que diuen les compositores i compositors, doncs el públic es va acostumant al llenguatge musical. I els arriba a través dels mateixos autors que han pogut explicar les seves sardanes. Ja ho va dir Anna Abad a la semifinal, que és molt més interessant escoltar una sardana quan saps com està feta. I permeteu-me una altra cosa que no es veu normalment, però que té molt valor, i és que totes les sardanes que s'han presentat al Premi estan enregistrades, i des d'aquí fem una crida a Som Sardana de per què no les pengeu com a senzills a les plataformes digitals perquè tothom pugui escoltar i identificar-se amb aquestes sardanes, no? Seria una idea. El que destaca per sobre de tot és el canvi de to en aquests nous premis, els Premis Preludi, perquè respecte al perfil dels finalistes veiem que han canviat molt. De fet, podem dir que mai havia guanyat una dona a l'antiga la sardana de l'any, i per bé que no són el mateix concurs, l'entitat s'ha encarregat de recalcar-ho. Sí que és cert que hem vist un canvi de to, un canvi en el tarannà de les votacions. Recordem que en el Premi Audiència els finalistes votats pel públic van ser Jordi Molina i també Lluís Alcalà. Si aquest era l'objectiu de Som Sardana, ho han aconseguit. La sardana de l'Anna Abad, del Martí Delgado i d'en Joan Droguet són perfectes. I nosaltres acabem així aquesta primera notícia del Coplejant d'aquesta setmana, escoltant, evidentment, aquestes tres sardanes. Començarem amb Galanesa, d'Anna Abad, interpretada per la Copla La Principal del Llobregat, que ha estat la copla resident d'aquesta primera edició dels Premis Preludi.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Això era Galanesa, d'Anna Abad, a càrrec de la Cobla, la principal del Llobregat.
1: Coblejant, Premi Tornaveu, a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I la sardana que guanyava el premi a la categoria musical és de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules, dedicada, ho dèiem abans, a Josep Antoni Sánchez, un dels fundadors de la Cobla Sant Jordi, company seu durant molts anys a l'escenari. Joan Droguet, recordem-ho, és el contrabaixista de la Cobla Sant Jordi. Escoltem aquesta sardana de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules.

0: Això era quan es troben les paraules de Joan Druguet i la darrera sardana premiada als Premis Preludi ha estat a la categoria Música Jove per Martí Delgado, el blanenc que guanyava el premi per País d'Atzur i d'Or, una sardana que estrenava al concurs de composició de Sabadell, segona edició el juny del 2025 i que li ha valgut també aquest premi amb aquest jurat dels Premis Preludi. Amb ell tanquem ara sí aquesta notícia d'obertura.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.

0: www.cablejant.cat.
1: I obrim les connexions.
2: Connexions al territori.
1: Divendres passat, els amics de la Sardana de Cassà de la Selva van celebrar la 50a edició de la nit dels músics cassanencs amb 85 músics dalt de l'escenari de la plaça de la Coma. Divendres al vespre a les 10 de la nit per celebrar i arrencar la festa major d'aquesta població del Gironès. La Copla va anar a càrrec de la direcció d'Antoni Mas Bou, que va rebre la segona edició del Premi al Sereno que l'entitat atorga a persones relacionades amb la sardana i també amb Cassà. S'hi van interpretar sardanes com la Mans Amigues de Francesc Camps o també la Nit d'Or d'Antoni Mas Bou o el Sereno, evidentment per tancar, de Josep Coll Ligora. Aquest esdeveniment, que té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Cassà de la Selva, obre o encapçala els actes que repassem aquest cap de setmana. I diumenge, els amics de la Sardana Terra Nostra de Girona van celebrar el seu aplec de la sardana al pati de l'Escola Pia durant tot el diumenge matí i tarda amb les coples Sant Jordi Montgrins i Ciutat de Girona. Escoltem la nit dels músics d'Antoni Mas Bou, dedicada, com dèiem, a la nit dels músics de Cassà de la Selva, una sardana de 1993 que trobem al disc de la Copla Salvatana, Sardanes a Cassà, Ciutat Pubilla.

0: Notícia, el món immens de la sardana i la cobla.
1: Això era la nit dels músics d'Antoni Mas.
0: Notícies. Educació.
1: És final de curs i això significa que els estudiants d'últim curs dels diferents centres on s'estudia música estan fent els seus recitals. Aquest dijous, per exemple, és el moment de Xavier Rola, fiscornaire de la Cobla Montgrins, que recita el dia 4 de juny a les 12 a l'auditori del Conservatori del Liceu. Rola, a més, estrena una sardana obligada de trombó de vares, atenció, pel seu recital de final de grau al Conservatori. És Cala Guidó, i és de les poques poquíssimes sardanes per a trombó de vares que hi ha escrites. A més, el músic explica en declaracions al Coplejant que la sardana incorpora glissandos, que només es poden fer amb el trombó de vares, no amb el de pistons. La sardana la interpreta juntament amb la seva cobla, els Montgrins, per tant, serà un moment molt especial. I nosaltres podem sentir en exclusiva aquesta sardana aquí al Coplejant, també a càrrec de la cobla Montgrins, el trombó de vares, òbviament, Xavier Rola. La sardana es titula Cala Guidó, en exclusiva al Coplejant.

0: Això era Cala Guidó, una estrena, de Xavier Rola.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb les notícies.
1: Notícies. Economia.
0: Els músics de cobles jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb una modificació que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. La possibilitat de combinar la jubilació amb feines puntuals o a temps parcial, com podria ser actuacions amb cobles, que és el cas de molts músics al nostre país, es podrà fer també com a autònom. És la principal novetat del Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres de la setmana passada al govern espanyol. Fins ara, els músics jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Els canvis entraran en vigor el 28 d'agost, després que s'hagin publicat al BOE aquest passat dijous. Això sí, els que vulguin comptabilitzar feina i pensió com a autònoms no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors de la jubilació han estat donats d'alta com a treballadors per compte propi. La jubilació flexible és una fórmula que permet a la persona que s'ha jubilat poder tornar al món laboral, sempre

0: temps parcial, és a dir, cobrant el salari i una part de la pensió. Segons la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, l'objectiu és que els treballadors tinguin més i millors opcions a l'hora de jubilar-se.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara anem amb els esports.
1: Notícies. Esports.
0: I és que aquest diumenge es va viure a Calaf una nova jornada del campionat Gran A de Catalunya i també del juvenil, que continua sorprenent el Gran amb els resultats dels enfrontaments entre les colles. Va ser aquest diumenge a la plaça de Barcelona 92 de Calaf i ha estat el primer concurs de sardanes de la població organitzat pels sardanistes de Calaf. Aquest concurs ha estat interessant també perquè hem vist després de molt de temps ballar a la colla Violetes del Bosc de Barcelona en un campionat de Catalunya. Imatges a les nostres xarxes socials. El nou sistema de puntuació del jurat, en què cap jurat pot fer perdre o guanyar a les colles, ja que cada jurat puntua un dels ítems, interpretació, conjunt o correcció tècnica, segueix aportant resultats sorprenents aquesta nova temporada, com ja vam veure a la jornada de Sabadell, on la colla Maig va superar colles que en temporades anteriors no havia aconseguit superar. Si ens situem en les tres sardanes de campionat, comencem per la primera, una sardana de Navà i més enllà. Veiem que en l'enfrontament entre Mare Nostrum i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel respecte a la de Barcelona. I entre l'enfrontament entre Maig i Violetes del Bosc va guanyar la colla Maig. Atenció. Pel que fa a la segona sardana, entre l'enfrontament entre Maig i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum i entre Violetes del Bosc i Mirant al Cel va guanyar Violetes del Bosc. I a la tercera sardana, entre Violetes del Bosc i Mare Nostrum, qui va guanyar? Doncs Mare Nostrum. I entre Mirant al Cel i Maig va guanyar Mirant al Cel. Per tant, tela marinera amb aquests resultats que són sorprenents i que donen doncs, un aire diferent al campionat Gran A d'aquesta temporada perquè varien els resultats respecte d'altres temporades. Les sardanes, com deien, que van ballar van ser Dan Nevat i Més Enllà, també la Vall d'Ordino de Josep Maria Bernat, una sardana preciosíssima que escoltarem ara per tancar aquesta secció dels esports aquesta setmana, o també Passejada entre els núvols d'Olivier Márquez. Anem a escoltar aquest Josep Maria Bernat que s'estrenava el 1966 a Andorra i que és preciós, la Vall d'Ordino del sastre de la música, Josep Maria Bernat. L'escoltem.

0: doblejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
0: L'agenda.
1: Comencem a dijous 11 de juny perquè a les 8 del vespre a les Borges del Camp hi ha la festa de la Cap Vuitada de Corpus amb una ballada amb la Reu Jove. I divendres 12 de juny a les 8, ballada de sardanes a la plaça de Sarrià de Barcelona amb la Baix Llobregat i també 2 de 10, concert de la Plec de Cornellà del Llobregat amb la Principal del Llobregat i el Quartet Mel serà al pati exterior del Castell de Cornellà. També a 2 de 10 a Riudellots de la Selva hi ha ballada amb la Contemporània. Divendres que ve i també a les 10 ballada d'Artesa de Segre amb la Juvenívola de Sabadell. Dissabte 13 de juny a les 11, trobada d'equipaments cívics al Vendrell amb una ballada amb la Lluïsos Coble i a 2 d'una festa major de Sant Quirze i Santa Julita a Calella amb una ballada al passeig amb la Coble Montgrins. També dissabte que ve a la 1, festa major de Bellver de Cerdanya amb la Principal de la Bisbal i a les 5 de la tarda a Camprodon hi ha la festa de Sant Antoni amb una ballada amb la Bisbal Jove. També a les 6 al Pla de la Catedral de Llobregat hi farà una ballada. Dissabte que ve a les 7 de la tarda a Tiana hi ha ballada amb la Copla Maricel i a les 9 de la nit doble ballada nocturna a Molins de Rei amb les coples Marinada i Principal de la Bisbal. Dissabte que ve també a les 10, ballada Roses amb la Copla Contemporània. I passem a diumenge 14 de juny perquè arriba el 74è aplec de la Sardana de Tolosa del Llenguadoc a les 10 i a 2 de 3 de la tarda amb les coples Nova Germanor i Mil·lenària. I també a 2 d'11 a Cluenda del Curset de Sardanes de Lleida, el Centre Cívic de Balàfia amb una ballada amb la Copla Tàrrega. Diumenge també, 96è aplec de la Sardana d'Igualada amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa a partir de 2 d'11 i a 2 de 5 de la tarda. I diumenge 14 també, 39è aplec de la Sardana de Toluges amb la Copla Tres Vents a les 11 i a 2 quarts de 4. També a les 11 aplec de Sant Joan de les Abadeses amb la Copla Foment del Montgrí i també a les 11 dia de la parròquia a Escaldes Engordany amb la Copla Vents de Riella. També diumenge 14, 57è aplec de la Sardana de Cornellà del Llobregat a les 11 i a les 4 amb les coples Principal de Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, la Flama de Farners i també la Ciutat de Cornellà, atenció. I diumenge 14, també a 2 de 12, a Badia del Vallès, ballada amb la Contemporània. També a 2 de 12, a Pineda de Mar, ballada de l'aplec de Sant Jaume amb la Principal de Banyoles. I també diumenge que ve, segon aplec de la Sardana de Prades amb la Copla Cusatània a 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda. Diumenge que ve també hi ha el 24è aplec de la Vila d'Altafulla, Altafulla, amb les coples Ciutat de Cornellà i la Principal de Tarragona a les 12 i a les 4, i també a la 1 festes de les Enramades de Guissona amb una ballada amb la Reu Jove. Diumenge a la tarda, 2 de 5, 20a festa del Soci de Ripoll amb una doble ballada amb la Sol de Banyuls i la Principal de Cassà. I també a les 5, a Ribes de Freser, hi ha ballada amb la Copla Salvatana. També a 2 de 6, a plec de la Sardana de Palau Solità i Plegamans amb les coples Marinada i Sant Jordi. I també a les 6 de la tarda, concert de Cants de Guissona a Guissona, al Teatre Municipal amb la Copla Reu Jove. També diumenge que ve, a les 7 de la tarda, ballada d'estiu a Molins de Rei amb la Copla, la Principal de Terrassa. I aquesta setmana destaquem. Doncs no un, sinó dos aplecs. Dissabte, 13 de juny, arriba el quart aplec de la Sardana d'Arenys de Munt a partir de les 7 del vespre amb les coples la Principal de la Bisbal, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona. I diumenge 14 de juny, el 64è aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà a les 10 i a les 4 de la tarda amb les coples, la Principal de la Bisbal, la Bisbal Jove als Montgrins i la Juvenívola de Sabadell al Passeig Marimon Espré de la Bisbal. Mentre esperem aquest aplec, escoltem la seva sardana de conjunt matinal, Festanyal, de Josep Maria Soler. És una sardana ben xula que escoltem avui aquí al Coplejant per esperar-lo.

0: coplejant.cat.
1: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
1: I és que les coples Sant Jordi, la principal del Llobregat, comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Del 13 al 22 d'agost, el Castell de Calonge acollirà el festiu que arriba a la 6a edició, plenament consolidat com un festival d'estiu de proximitat, impulsat per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el suport de la Diputació de Girona. Aquest esdeveniment té com a màxim objectiu projectar la música interpretada per artistes d'arreu de Catalunya i també de Catalunya, evidentment hi ha d'haver la copla i la sardana. Per això, dijous 20 d'agost, al Pati d'Armes del Castell de Calonge hi haurà un concert produït pel festival a càrrec de les coples Sant Jordi i la principal de Llobregat, amb la voluntat de consolidar aquest concert com un dels de referència de Catalunya. I després de les estrenes d'Antoni Ros, Marvà i Marc Timón, enguany Jordi Molina ha compost una nova sardana per a dues coples amb el títol El Castell de Calonge. També es restrenarà per a dues coples la sardana Calonge i Sant Antoni Pensa en Lila de la calongina Monti Galdón, que estrenava la principal de Llobregat el 8 de març, en motiu del Dia de la Dona. Per tant, aquesta estrena, que té molt bona pinta, nosaltres l'esperem aquí al Coplejant, però mentrestant escoltem una altra que ja van estrenar i que és perfecta, una sardana perfecta. Calonge, poble de llibres, de Marc Timón, que escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de les coples, la principal de Llobregat i Ciutat de Girona. S'estrenava el 2024 i la recuperem avui.

0: coplejant.cat.
1: Bé, aquesta setmana hem de fer una esmena perquè la setmana passada vam dir que el disc del grup Trèvol, aquest grup que ha tret nou disc aquesta, la setmana passada, vam dir que era el seu primer disc i en realitat és el seu segon disc. Per tant, ho esmenem des d'aquí.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
4: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició i en qualsevol moment que ens estigueu escoltant d'aquesta setmana, nosaltres estarem ja dins, endinsats, endinsades, dins la plec de Calella. Per tant, el que fem és, des d'aquí, encoratjar-vos a que vingueu, perquè ens ho passarem molt bé nosaltres i vosaltres tots plegats. Bé, per això, ara programem la sardana Record de Calella, perquè no podíem escoltar una altra sardana per acabar el programa que no fos aquesta setmana. Una sardana de 1953, que és l'himne de tots els calellencs i calellenques i que, de ben segur, vosaltres també coneixeu. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, també a Threads, i també ens podeu trobar al nostre canal de YouTube i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.7. Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
3: Tots els dissabtes a les 11 del matí.
4: Hola, hola, hola. Què tal, my brothers and my sisters? Sou en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
3: I ara també repetim els divendres a les 6 de la tarda.
5: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
6: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva butaca de bitó amb pastifat de brume, t'agradarà Hit Parade.

Quina cançó tan meravellosa! Te'n recordes d'un senyor que es deia Lobo? Te'n recordes d'aquell que va cantar Baby, m'agradaria que m'estimessis, Baby, I love you to come to me? Bé, doncs Lobo, a part d'aquella meravellosa, aquella romàntica, aquella cançó tan dolçona, també tenia altres cançons fantàstiques. Jo recordo una altra també que es deia Doc Namek Boo, dedicada amb el seu gos. Però aquesta és una meravella. No obstant, aquesta cançó, i de forma curiosa, va tenir una versió també molt coneguda al nostre país. Va ser la versió que van fer Alicia i Nubes Grises, i amb un títol molt diferent, que no tenia res que veure amb aquest tema meravellós de Lobo, Don't Expect Me. I aquí es deia, si te marxes, te'n recordes? Do you remember? Sí, sou al Para que no me olvides. 2 hores, 120 minuts màgics per recordar.

Gràcies, amic Ernest, gràcies amb l'Ernest González per acompanyar-nos i fent aquesta meravellosa cançó de el nostre Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Weekend cap de setmana, Remember Records, des de fa 3 dècades, el Para que no me olvides, amb aquesta freqüència que ara escoltes des de les ondes màgiques de la teva FM, des de les emissores també, que estan sortint, no direm que a l'aire, però sí interiorment, des de les xarxes, ràdio, internet també, per tot el món. Des del Bressol del Penedès, des de Canal 20 Ràdio, us saluda cordialment Joan Enric Vidal i tot l'equip de la ràdio, Moncho Viala i Patrick Hernández. T'agrada recordar? I què millor, amb aquest Para que no m'olvides, que tinguem en compte la data que l'estem enregistrant, parlar de la tardor, aquesta estació, per uns màgica, per altres no tant, per altres diuen que és una estació que deprimeix, no sé per què. La tardor és meravellosa, almenys amb la seva part inicial. Ja si anem a la part final, la cosa ja canvia bastant. Amigues, amics, les cançons de la tardor, de l'otoño, de autumn, i també, evidentment, cançons que feien una mica de trampa, amb el bon sentit, són de la tardor o estan vinculades a la tardor. Som-hi, doncs, perquè en tenim bastantes i de molt divertides. La tardor és potser la cançó o l'estació de l'any, conjuntament a l'estiu, més prolífica a l'hora de fer, de compondre, d'inspirar-se amb les cançons. I és que la tardor dona per moltes inspiracions. I si no, que li preguntin amb el Sembra Tristor, per què te cantava Dani Daniel. La tardor i el vent estan associats, almenys amb altres temps i èpoques. Avui en dia, amb això del canvi climàtic tan pregonat, ja és una altra història. Però vaja, la tardor i el vent estan molt associats. Viento de otoño, Dani Daniel. Cançons de la tardor, Para que no me olvides.

La primera i bona mostra del que anirem escoltant amb aquest pare que no m'olvides, Dani Daniel, que bé cantava, cançons molt tristes, de desamor, de trencament, i també algunes de divertides com aquell vals de les mariposas, o aquella niña no te pintes tanto. Però les demés eren d'un to... Ai! Les cançons de la tardor, Dani Daniel, la primera, la segona, amb un mític de la música dels Estats Units, que cantava freqüentment amb un castellà molt peculiar. Do You Remember, s'han recordat de Nat King Cole? És la seva versió d'aquelles hojas muertes, o chumlips, que més tard escoltarem amb alguna altra versió també molt important. Però Nat King Cole va fer aquesta versió que escoltem ara al pare, que no m'olvides. Que bé cantava aquest home. Una de les veus mítiques dels, de la postguerra, dels 50 i 60, Nat King Cole. Aquí, amb Americà. Of red and gold.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Els diumenges i festius són per recordar.
2: Sintonitzes el programa líder de la música revival dels caps de setmana. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.

hem vingut el Danny Anel i hem vingut el Nat King Cole, el Bobby Darin, quan va llegir a setembre instrumental. Quina bona música feia en aquella època, eh? I també les generacions joves dels 80-90 van també fixar-se en la tardor. És el cas d'un dels grups d'aquella moguda musical dels 80-90. La Guàrdia té en aquesta cançó que parla de la tardor a la ciutat. Otoño en la ciutat.

canvis de la tardor Autumn Change, la gran dona Summer, l'omple pistes mil per mil dels anys 70 i també part dels 80. Era d'una llarga durada que feia així, curiosament. Four Seasons of Love, les quatre estacions de l'amor. Cançons de la tardor, Donna Summer, la Lady Lady, oh! Cançons de la tardor, en anglès, en francès, en castellà, en italià i també en català. La tardor és font d'inspiració per moltes cançons i cançons en forma de poema. És el cas d'aquesta preciosa cançó que ens va delectar als 80 en Jordi Serra, un cantant no massa conegut, però la cançó és una delícia que va sonar força en la ràdio d'aquella època. Poemes de tardor.

0: Els caps de setmana són per recordar. Per a que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.
1: I així, cançó a cançó, passen dues hores 120 minuts de Ràdio Remember, Ràdio Nostàlgia. Tot un clàssic de la música per mirar enrere, per fer funcionar el retrovisor musical. Tercera dècada del Para que no m'olvides, cada dia amb més ones en sintonia. Poemes de tardor i Jordi Serres, que bonica la cançó, eh? Potser no era massa coneguda, però sí, sempre ens va agradar. I avui, que estem parlant de la tardor i del seu entorn, mereixia punt i a part. Com dèiem, la tardor porta associat setembre, octubre, novembre, no tant, i porta associat, doncs, efectes meteorològics. Entre ells, el vent. El vent i la tardor, almenys històricament, memorialment, sempre ha tingut una vinculació molt estreta. Una preciosa cançó d'un grup que es deia Cristal, dels anys 70, que no van ser massa coneguts, però van treure tres o quatre cançons molt bones, una alguna d'elles feta pel gran José Luis Perales, que evidentment també més tard tindrem aquí el gust d'escoltar. Cristal, un trio que van cantar aquesta cançó de mil i un bons records, almenys per mi, per tu espero que també, con el viento.

0: Que bonica, Venien des de Sud-amèrica, es deien Cristal. I aquest Con el Viento va ser una preciosa cançó. Potser la millor del seu repertori. Faria d'alguna que altra. Però s'arriba a massa èxit, però sonaven de meravella. Les cançons de la tardor, amics, amics. Amb aquestes dues hores d'aquest cap de setmana. I què millor que amb aquesta època de l'any que estem enregistrant aquest parc, que no m'oblides. Parlar de la tardor. Tardor màgica. El Serrat també tenia el seu pensament, el seu punt de vista amb la tardor. Aquí va una cançó preciosa de Joan Manuel Serrat cantada en castellà. Va ser una de les primeres que va cantar Joan Manuel Serrat en castellà i que prodigaria a molts més altres. És aquella mítica Balada de Otoño, un tema ple de poesia i sentiment de tardor.
1: Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve.

0: Temps de ràdio, temps de records. Des del Penedès i per tot el món, amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.
1: T'acompanya Joan Enric Vidal.

Els Pop Tops, amb la seva etapa inicial i més comercial, amb el Filtrin com a gran solista, acaba d'arribar als Estats Units. Va ser una de les grans bandes que va trencar amb el tòpic dels conjunts de 4 o 5 components. 6 components excel·lents, més el cantant. Pop Tops i aquest Viento de Otoño. No obstant, la cançó màxima de les de la tardor, n'hi ha moltes de boniques, però n'hi ha dues sobretot, aquesta és una, l'altra vindrà després. És aquesta cançó que un dels millors cantautors que mai ha donat la música del nostre país, estem parlant de José Luis Perales, clar que sí, va ser aquesta cançó que ell va dedicar-li amb aquella tardor que ell vivia amb aquells paratges de la seva terra natal, a Cuenca. Hi ha una cançó preciosa que defineix el que és la tardor amb les terres de l'Espanya interior, diuen de l'Espanya buida, i on d'ell mai va marxar. Perales, i aquesta preciosa i gran cançó dedicada a la tardor, Canción de Otoño, un tema memorable.

Spring, Summer, Winter and Fall, dedicada a la tardor però també a les altres tres estacions. Primavera, estiu, hivern i tardor. L'època de Demi Roussos, on era la veu solista d'un gran grup format a Grècia, Aphrodite Child. Com van les cançons de la tardor? Ets el pare que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. I com sempre diem, recordar és tornar a viure. Recorda nosaltres el pare que no m'olvides, com ja fan alguns moltes dècades i altres amigues i amics que es van incorporant poc a poc amb noves freqüències, sintonies i llocs d'emissió d'un clàssic de la música revival arreu de Catalunya i el món. Pare que no m'olvides, Blue Velvet. She wore blue. Les cançons de la tardor, Aphrodite Child, que bons eren, Demi Roussos. El gran Vangelis Papatonisau als teclats va ser un autèntic, podríem dir, pròdic de la música. L'altre component, el Lucas Sideras. També des de Sud-amèrica, a part de la música del trio Cristal, que abans ja puc sentir, hi havia cançons de la tardor. Leo Dan, un dels millors cantautors dels 60 i 70 d'Argentina, li cantava a un dia de tardor, un dia d'otoño, un tema d'un Leo Dan molt i molt jove, abans que triomfés amb aquell mític Te Prometido, o amb aquell Solo una vez, o Como te extraño, mi amor, Como te extraño, un dia d'otoño.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: Beethoven. Dos factors que van junts de la mà. Winds of Change. Quina meravella de Scorpions. Amb aquest xiulet meravellós, ben tocat. Cançons de la tardor, Scorpions. Quina meravella, anys 80. Para que no me olvides, 120 minuts, 2 hores, en cap de setmana, 3 dècades.
1: T'agrada recordar? Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

Miguel Gallardo també es va apuntar a les cançons de la tardor. Va ser una de les últimes que va gravar abans de que ens digués adeu molt prematurament, abans del que seria molt desitjable, molt bona gent, el Miguel Gallardo. Vaig tenir el gust de compartir amb ell bones estones de ràdio amb la seva estada a Vilanova i la Geltrú. Luna de otoño, les cançons de la tardor, para que no me olvides, d'aquí, d'allà i de més enllà. Hi ha un tema preciós que parla, no directament de la tardor, parla del temps de foscor. I és que la tardor dona peu a l'entrada al món fosc de les hores, sense sol. I amb aquest món de foscor, posem imaginació, els Platters van cantar aquest Twilight Time, temps de foscor, para que no me olvides, posant l'imaginació a la tardor.

Mare Trini, dèiem que abans hi havia cançons predilectes de la tardor, una de les millors, a part d'aquella fantàstica canción de otoño de Perales, és aquest vals de otoño de la murciana universal, ja també desapareguda.

0: Sea of Love. Si no recordo malament, també la van cantar Jeff Platters, que abans he pogut sentir amb el Twilight Time. Com dèiem, hi ha cançons que parlen directament de la tardor, com aquest vals d'Otoño de la Maritrini, però hi ha cançons que inspiren tardor. Les cançons del vent, les cançons de, en fi, del canvi de temps. Hi ha una cançó que està dedicada a la tardor, sense parlar de la tardor. Ja sabeu que la tardor és temps de fulles, i fulles mortes, fulles que cauen dels arbres perquè arriba l'hivern. Aquests colors de la tardor no els veuen en cap més estació de l'any. Yves Montand, un dels grans de la chanson francesa dels 60, va cantar aquesta cançó que va tenir moltes versions en diferents llengües i arreu del món. Inclús aquí en Catalunya va dir molt bones versions. Yves Montand, un gran de la música del nostre veí país, tan proper i tan musicalment desconegut. I tant, Yves Montand, Les filles mortes.
1: Te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.

Cançons de la tardor. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Nino Bravo no té una cançó molt coneguda, però també té cançons de la tardor. És aquesta Arena de Otoño, en homenatge al gran cantant de Ayer o de Malferito, el País Valencià, Lluís Manuel Ferri. Les cançons de la tardor a mitja veu, Para que no me olvides, i aquesta Arena de Otoño de Nino Bravo.

0: o si ve desconeguda. Arena de otoño, Nino Bravo Doll, llarga durada, un beso y una flor, para que no me olvides. T'agrada recordar?
1: Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Para que no me olvides.
0: El vent i la tardor, com sempre diem, van molt associats. I si el vent porta pols, per allò de que no plou, surt aquesta cançó, Dust in the Wind, pols en el vent. Te'n recordes de Kansas, les cançons de la tardor.

0: Será, será la tarde, será el otoño. Será que llega el otoño. Los Pecos ara que han tornat. 30 anys després. Pedro i Javi van deixar molt bones cançons. Serà que llega l'otoño. Va ser ja d'una de les últimes gravacions, abans de dissoltres i abans de tornar anys després. Pecos, aquest estiu 2025 han fet, s'han prodigat amb moltíssimes actuacions. Ai, serà que llega l'otoño. Ja hi som, a l'otoño. Aquí la tardor i aquí les seves cançons. I les cançons del vent i la tardor van molt associades. I si no, que li diguin a Joan Manuel Serrat com ho fa el vent. El Serrat de les patilles, pantalons de campana i molt de cabell i jove.
1: Com ho fa el vent, és així com jo vull viure. Com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent. I vaig créixer buscant el...

és viure entre la gent. Jo no he nascut per llosa de marbre, per seure damunt d'un mort. La terra sols atrapa l'arbre i jo vaig de por en por com fa el vent. És així com

0: El senyor locutor dient temperatures de tardor.
1: 7 graus.
0: Recordant l'estiu. És un tema que va triomfar amb la versió de la Sheila Black Devotion des de França. Aquí, al nostre país, una gran cantant que no va tenir les orques Mercier, Isabel Patton, va fer aquesta preciosa versió del tema Patrick Moncherie, Patrick Amor Mio, un tema que sona a tardor, a pluja i a records de l'estiu que, com sempre, la tardor el relleva màgicament en arribar al mes de setembre. Hi ha una cançó curiosa que parla de un almanac de la tardor. Som Almanac, un dels grans de la música del pop 60-70, The Kings, Autumn Almanac. Cançons de la tardor, recta final.

Fotomalmanac de Kings. L'almanac, però de la tardor. Setembre, octubre, novembre, desembre. I nosaltres, que anem ja pràcticament a la retirada, però voleu perquè ho fem abans d'hora. Perquè, evidentment, si hem de parlar de la tardor i les seves cançons, algunes d'elles, no podíem tancar sense escoltar la que és la peça genèrica, que parla de la tardor, encara que no parli, perquè és un tema sinfònic, d'Anton Vivaldi. Ja veieu la tardor, amb el José Luis Perales, amb el Dani Aniel, Pop Tops, amb en Jordi Serres, amb Mari Trini, Afrodi Child, Joan Manuel Serra per doble partida, en català i en castellà, La Guàrdia, Pecos, Nina Bravo, Miguel Gallardo, Nat King Cole, The Kings, Leo Dan, Bobby Darin, Isabel Patton, Donna Summer, Scorpions, Flatters, Crystal i Kansas. No és habitual que posem música clàssica, amb tot el respecte per ella, perquè és la mare i el pare de la música en general, no? Però avui sí que farem aquesta excepció, perquè si estem de la tardor, no podem mancar la cita del pare, que no m'olvides si escoltar, ni que sigui un fragment d'Anton Vivaldi i la seva peça dedicada a l'otoño, de les quatre estacions de Vivaldi. El otoño, primer movimiento andante, que tècnics que som. Hem tingut moltes versions, però ens quedem particularment en aquesta versió, que ens arriba des d'una càmera de teatre italiana. Ei, petons per elles, abraçades per ells. Avui la tardor, la gran protagonista nostra, para que no me olvides. La banda sonora de la teva vida, com sempre, de sortida. Petons per elles, abraçades per ells. Joan Enric Vidal i tot l'equip del Bressol del Penedès, Canal 20 Ràdio, per tot aquest grapat de millores que cada cap de setmana fan servir la seva ona per recordar i portar bones sintonies i bones memòries i bons records musicals. I arreu del món, siguis on siguis, ja ho saps, també és possible escoltar-nos. Que vagi bé, fins la setmana que ve, amb una nova excusa musical del Para que no me olvides.

0: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
2: Del pita, pita del.
1: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
0: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
0: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
1: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Seuranyes Blai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
0: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Si t'agrada el cinema, si ho vols saber tot de les bandes sonores, directors, actrius i actors, cada divendres Jordi Mauri et portarà al fascinant món del setè art. So, càmera, silenci, acció.
1: Benvinguts una setmana més al Silenci Acció, el programa, com sempre, doncs, del món del setè art, de 35 mil·límetres, com sempre, de la mà de Jordi Mauri, al qual disfrutem de diverses seccions, entre elles la pel·lícula Fantasma, que sempre destaquem perquè és l'espai per la participació dels nostres oients, on mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula i els afortunats entrareu al sorteig d'un fantàstic lot de regals, els quals ofereixen els nostres patrocinadors. Des d'aquí, doncs, els saludem, l'Hotel Àdia, el Museu del Ferrocarril, també el Rincón del Tapeo 2, el Racó Dolç i Dinàmica Club Atletisme. Recordeu que tota la gent que li hagi tocat ja pot venir a buscar els seus tiquets aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. Recordeu que els vals són personal intransferibles i que caduquen al cap de 15 dies. I per posar-vos en contacte amb nosaltres és molt fàcil. Tenim unes vies de comunicació directes, les que són aquestes i estan ben obertes.
0: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18. 977 67 49 18.
2: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
1: I també tenim la nostra renovada pàgina web, www.radiocunit.cat, on trobareu un fantàstic formulari per omplenar en l'apartat de contacte i també un xat de l'intel·ligència artificial al qual també podeu fer les vostres consultes i deixar també, doncs, les vostres respostes. A més, també tenim les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules, on allà, doncs, podràs dir la teva mitjançant mur, xat o missatge privat.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
1: Busca'ns, com sempre, tots els divendres a les 5 de la tarda i en reposició els dissabtes a la 1 de migdia, Silenci Acció, amb Jordi Mauri. Jordi, què tal estem? Molt bones.
3: Hola, Jaume Sens. Ai, quan parlem de la intel·ligència artificial. Ai, Déu meu.
1: Sí, no?
3: Mira, sempre em ve al cap la pel·lícula Terminator, tu.
1: Sí, cuidado amb això, eh?
3: Sí, no, escolta, és que això ho solucionarà tot el món, sí.
1: Això és com tot, que s'ha de saber utilitzar, eh?
3: Exacte, els éssers humans arraconats i les màquines pim-pam fent la seva. Avui estic una mica antiquat, eh? No, a veure, estic molt content com cada setmana de tornar a retrobar-nos en aquest programa dedicat al món del cinema. I a més, amb unes expectatives d'aquelles que dius, ostres, mira, d'aquí pocs dies tenim esdeveniments importants a casa nostra, no? Mm-hmm. Per exemple, el Giro.
1: Sí, el Tour de França.
3: Perdó, el Tour de França, volia dir.
1: Sí, el Giro ja l'hem passat, ja, el Tour de França.
3: El Tour de França, volia dir. La visita del Papa.
1: Sí.
3: A veure si parla en català.
1: Aviam.
3: A veure, la Fórmula 1.
1: Sí.
3: Que no la tornem a veure fins al 2027.
1: És veritat?
3: No, 27.
1: 28.
3: 28, el 28, exacte. Perquè, clar, ara en Madrid també en quiere tener los Fórmula 1.
1: Ah, mira que bé.
3: Ja veurem com anirà. Bé, dit això, Jaume, aquesta petita introducció, jo faria una cosa, perquè el temps passa volant. I si et sembla, jo ja aniria de cara a parlar del sumari que tenim per aquesta setmana, que és interessant, tenint en compte que som a la recta final ja dels programes abans de l'estiu, no, Jaume?
1: Sí, senyor.
3: O sigui que vinga, va, a veure què tenim avui. Vinga, escoltem-ho.
2: Cinèfils, pareu molta atenció. Aquest és el sumari d'avui. Ells són els clàssics de la televisió.
3: Doncs sí, aquesta vegada tenim un clàssic nord-americà d'acció dels anys 80, protagonitzat per Don Johnson, el qual forma part d'un departament antidroga de la policia de Miami. La sèrie es titulava Miami Vice.
2: Quina és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana?
3: Aquesta vegada ens visita un clàssic del director John Huston de l'any 1952 i que narra les experiències del pintor Toulouse-Lautrec en el París del segle XIX i tot el seu sabor bohemi.
2: Oh, als grans mites del cinema.
3: Doncs sí, aquesta setmana ens visita una actriu i ballarina francesa de 94 anys, que el seu primer gran èxit en el món del cinema va ser al costat de Gene Kelly, el musical Un americà a París, de l'any 1951. Ella és Leslie Caron.
2: Podrem saber quines són les estrenes de la setmana?
3: Clar que ho podreu saber, tot escoltant el programa. Jo, al final, doncs us recomano quatre pel·lícules i llavors vosaltres heu de triar què és el que us agrada, d'acord? Vinga, Jaume, som-hi, continuem.
1: Déu-n'hi-do, eh? Doncs, si et sembla, ja entrem en matèria.
3: Els sospirs, faltaria més.
1: Ai.
2: Ai, com enyoro les sèries clàssiques de la tele. Heidi, Bonanza, Los Intocables... Vosaltres també?

0: totes, totes les trobarem a Els clàssics de la televisió.
1: Molt bé, Jordi, què tenim aquesta setmana?
2: Doncs mira, Jaume, tal com he dit en el sumari, aquesta vegada ens visita una sèrie de televisió de drama criminal estatunidenca creada i produïda per la cadena NBC. Mm-hmm. A veure, en els anys que es va emetre, tu eres un menut, un bailet.
1: Sí, oi?
2: I tant. T'ho explico. La sèrie és Miami Vice i està protagonitzada per Don Johnson en el paper de James Sonny Crockett i per Philip Michael Thomas com a Ricardo Rico Tubbs, dos detectius de la policia antidroga de Miami. La sèrie es va emetre durant 5 temporades a la NBC del 16 de setembre del 1984 al 28 de juny del 1989. Doncs sí, Miami Vice, on la majoria dels capítols se centren en la lluita contra el tràfic de drogues i la prostitució, els dos detectius tenen un sol objectiu: fer neteja a la ciutat de Miami i acabar amb els càrtels de la droga. Els episodis sovint acabaven en un intens tiroteig que es cobra la vida dels criminals abans de que puguin ser detinguts. De fet, la sèrie va ser una revolució televisiva, ja que donava pautes per la moda de l'època i la cultura de la dècada dels 80. Molts volien imitar la tendència de Miami Vice, com ara, els cotxes esportius, la barba sense afaitar, el fet de portar una samarreta sota una americana, anar amb mocassins sense mitjons, les màquines d'aquestes escurabutxaques, les mànigues arremangades de la jaqueta, les sabates nàutiques i les ulleres de sol Ray-Ban. Mm-hmm. Doncs sí, Jaume, aquest ha estat el clàssic d'aquesta setmana, Miami Vice. Què et sembla si escoltem l'intro?
1: Som-hi!

És veritat o no? Tots tenim motius per enyorar les sèries de la tele. Per això, cada setmana, a Silenci, Acció, escolto els clàssics de la televisió.

Bé, doncs, cinèfils, ja ho he dit al principi, crec que amb aquestes pistes que us he donat i les seqüències que heu escoltat tindreu força clar quina és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana. Pel·lícula que va guanyar dues estatuetes, Òscar al millor vestuari i Òscar a la millor direcció artística. També cal destacar el difícil paper que va interpretar l'actor José Ferrer, donant vida a l'esgarrat pintor Toulouse-Lautrec. Res més,

us deixo amb el tema principal de la banda sonora del film que va compondre el músic Percy Faith. Fins la propera setmana, i ja ho sabeu, sayonara, baby.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
4: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya, Esglai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova.
5: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
6: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Ja ho diem, nosaltres tenim la clau de la fàbrica dels somnis. L'obrim i què hi trobem? Els grans mites del cinema.
1: Molt bé, Jordi, ja hem obert ja la fàbrica dels somnis.
2: La fàbrica dels somnis. Entrem i amb paciència buscarem allò que sempre estem cercant. Aquesta vegada volem parlar d'una actriu i més concretament de nacionalitat francesa i que hagi treballat a Hollywood i que hagi protagonitzat algun musical. Ui,
1: ui, caram.
2: Potser demano molt, no?
1: Sí, sí.
2: No, no, però no. Aquí, a la fàbrica, sempre hi trobarem un mite del cinema. Així doncs, amb aquests requisits que he demanat, ja en tinc un. L'actriu i ballarina Leslie Caron. Efectivament, avui parlaré d'ella, la qual va néixer a França, concretament a Boulogne-Billancourt, l'1 de juliol de l'any 1931, i que va ser batejada amb el nom de Leslie Claire Margaret Caron. L'actriu ha estat nominada a l'Oscar per la seva interpretació a la pel·lícula Lili del 1953 i també ha estat guanyadora d'un Globus d'Or i un Emmy. A veure, Leslie, de ben petita, volia ser ballarina. Per aquest motiu va tenir tot el suport de la seva mare. Amb el temps i quan ja tenia 20 anys, la fortuna li va somriure a la jove ballarina quan va ser descoberta per l'actor Gene Kelly, mentre ella ballava amb un ballet. Llavors, impressionat per l'estil de la noia, el famós ballarí la va escollir per la seva parella al clàssic musical del cinema Un americà a París, de l'any 1951. El seu èxit va ser tan gran que va signar un contracte de llarga durada amb la Metro-Goldwyn-Mayer, la qual cosa li va permetre aparèixer en altres títols com Les sabatilles de vidre, del 1955, o Lili, del 1953. Mira, Jaume, doncs ja que he parlat d'aquesta pel·lícula, Lili, ara escoltarem la cançó o la seqüència on Leslie Caron canta amb unes titelles. La cançó és Jai Lili, Jai Lili, Jai Lo. Escoltem aquest tema, Jaume?
1: Molt bé.
2: Vinga.
3: Sí. It's just an old song, but I used to sing it with my father.
4: It'll do. On every tree there sits a bird. Come on, you know it. Come on, let's hear it.

0: Molt bé, doncs, adéu-n'hi-do, eh?
1: Divertida la pel·lícula aquesta, Lili. Vinga, continuem amb Leslie Caron. A la segona meitat dels anys 50, va continuar triomfant i va aparèixer en títols tan inoblidables com El papa cames llargues, del 1955, al costat d'un altre ballarí famós del setè art, Fred Astaire. També serà recordada per la seva interpretació a la pel·lícula Gigi, de l'any 1958, al costat de Louis Jourdan i Maurice Chevalier. Però el temps no perdona, els temps evolucionen, i la nostra actriu ha de fer un canvi radical d'estil. Els musicals començaven a entrar en un lent declivi a principis de la dècada dels 60, moment en què Caron va fer un gir a la seva carrera amb la interpretació d'una embarassada esperant avortar a la pel·lícula L'habitació en forma de L, del 1962. Paper que la va portar a ser nominada a l'Oscar a la categoria de millor actriu principal. Les seves altres aparicions en els últims anys de la seva carrera inclouen la pel·lícula Operació Whisky, del 1964, juntament amb Cary Grant, l'obra del director Ken Russell, Valentino, de l'any 1976, sobre el mític actor Rodolfo Valentino, i on Caron fa el paper de la Nazinova. O el film Herida, del 1992. També cal destacar la seva participació a l'aclamat film de l'any 2000, Xocolat, o més recentment, El divorci del 2003. Doncs sí, Jaume, aquesta ha estat la nostra convidada a formar part de la galeria de mites del cinema, Leslie Caron, una actriu francesa que ja ha complert, atenció, 94 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, i que té la seva estrella al prestigiós Passeig de la Fama de Hollywood, que va ser descoberta el 8 de desembre del 2009 entre dos mites del setè art, Gene Kelly i Louis Jourdan. Donem-li la benvinguda a Jaume tot escoltant un dels temes de la banda sonora d'una de les seves últimes pel·lícules, Xocolat.
0: Molt bé, endavant doncs.

0: i noies, benvinguts a una nova edició de Hit Parade, un programa que presento personalment, sóc en Jordi Casas, tot repassant la música dels anys 70, 80 i 90 amb les col·laboracions de Caco Martínez, Esteve Llop, grans entesos de ràdio, i també el Xema de Vic, que ens fa alguns jingles, juntament amb altres persones que anomenarem també en el seu moment. Què tal? Com ho portem? Espero que tots i totes estigueu bé, estigueu fent ara mateix el que estigueu fent, però sintonitzant aquest programa que es pot escoltar en línia o bé, per exemple, a través d'un d'aquests altaveus intel·ligents, o bé des del podcast de iVox, Spotify, Apple Podcasts, o bé, com és tradicional, a la ràdio, a través de l'FM, al Ripollès, a la Selva, a l'Empordà, a Girona Capital i tot el gironès, també a l'Osona, Manlleu i l'Osona, també ens podeu sentir al Vallès, al Baix Llobregat, al Maresme, a Barcelona i al Barcelonès, l'àrea metropolitana, òbviament, al Bages, a l'Anoia, Lleida, Andorra, a Formentera, Toni Ruiz, Formentera, Eivissa, també a Sitges, al Garraf i a Cunit, a la Costa Daurada, a la província de Tarragona. Molt bé, com és habitual, sempre... Bé, sempre no, però moltes vegades en Caco Martínez, un gran veterà de la ràdio i també com a DJ i productor, doncs ens presenta una d'aquelles cançons que hem escoltat tots i totes, però possiblement no en soni com altres cançons. O sigui, que no són allò 100% comercials. És així, Caco Martínez?
1: Hola, amics! Ja estic aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Avui vull presentar-vos a una gran banda nord-americana precursora de l'electrofunk, composta pels germans Wilson, els mítics Get Band, una gran banda que va arribar a aconseguir ser nominats al Grammy per la millor actuació en directe del gènere R&B i disc d'or per l'àlbum Get Band 5. Avui escoltarem un dels seus grans èxits, Outstanding. Som-hi!

0: Jordi? Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.
1: Hit Parade amb Jordi Casas.

passa la gaveta. Pink Floyd, una banda genial amb una gent que sabien fer música. Roger Waters, Richard Wright, David Gilmour, aquell famós guitarrista, i també Cy Barrett. Donant pas ara mateix una cançó que em recorda un noi que saludaré, company d'escola,

òbviament, sou joves, com ara jo, i cap mena de problema, és cultura musical. Molt bé, senyores i senyors, eren els anys 80 quan aquesta família americana, un munt de membres, els Divorce, van ser una autèntica sensació amb aquest tema que es deia Rhythm of the Night, el ritme de la nit. Que ben feta que estava aquesta música, eh? Avui dia, ja només veient, hi ha gent que paga 500 euros per anar a veure Bad Bunny, ja, bé, em posa els quatre pèls que tinc de punta. Això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Ses Illes, ara mateix amb la banda que va crear aquell Hypnotic Tango. Anem a escoltar directament un tema brutal de My Mind que es deia...

és una de les grans cançons dels 80 del bon amic, contiu sensacional, que es diu Xavier Carbó, més allò que et porten els Reis, oi? Més conegut com Alan Cook, creador de Do You Want to Stay, aquesta cançó. També el que va cantar Hey Hey Baby, el disco estrella, i un home que avui dia encara segueix el món de la música, cantant en directe i produint noves coses com la propera. Però això us ho explicarà ell un bon dia. Molt bé, aquí tenim a Raül Orellana. Què tal, Raül? Un bon amic també, un nano campechano. Té algú

on deien males llengües que hi havia una màquina de mesclar. I un dia li vaig dir a Raül, quina era la màquina de mesclar? Diu, tres plats tècnics. Era maco quan feies el pipí i veies la pista.

temps a la ràdio no és com ara, que cada dia surten cançons noves. Doncs estava amb una emissora de ràdio treballant, vaig canviar d'emissora gràcies a guanyar un concurs a una emissora planetària amb el The Great Ball of Fire. I a la emissora planetària també sonava aquesta cançó, Anys

0: doncs sí, companys i companyes, arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes en línia, en format podcast, això és Hit Parade, on, a banda d'un servidor, el Jordi Casas, també hi ha gent que entén molt de ràdio i, el més important, gent que té bon gust musical. I una d'aquestes persones que entén de ràdio i que té bon gust musical és un noi així amb ulleres, típic que podria ser president perfectament d'Anglaterra o Dinamarca, no? Ell és l'Esteve Llop, que ha decidit seguir el camí de la ràdio i no el de la política, i ens presentarà tot un tamarro. Què tal, Esteve? Com anem?
1: Hola, Jordi, i amics i seguidors de Hit Parade, com estem? Anem ara més de 30 anys enrere per a recuperar una cançó que, de fet, no era d'aquell 1993, sinó de mitjans dels 80, però l'any 93 se'n va fer una remescla amb un ritme més actual i més ràpid d'una cançó que originalment va composar i interpretar Freddie Mercury al marge de Queen, en el seu primer i únic disc com a solista, com a Freddie Mercury. Un disc que es deia Mr. Bad Guy i que portava algunes propostes interessants com aquesta, que, com us diem, l'any 93 es va remesclar en un format renovat, Living on My Own.

0: Bueno, ara sí, Jaume, doncs 3 minutets, arribem a les 7 en punt de la tarda, posem el punt i final d'aquesta primera edició d'aquesta temporada nova de Costa Fleming a través de Ràdio Comunitat 107.0 de la FM. Quina il·lusió, Jaume Sens, la veritat, t'ho dic, poder tornar a compartir aquests minuts de ràdio i més al teu costat.
1: I tant, que sí, ja tocava, Israel, eh? Ja tocava. Trobava falta també aquí, eh?
0: Ja tocava, ja tocava. Jaume sí. Sens, com sempre, tot un plaer estar amb tu. Ens en retrobem d'aquí una setmaneta amb més novetats, més tertulians, més sorpreses, premis i, com dèiem...
1: I moltes més coses.
0: I moltes més, més cosetes aquí a Costa Fleming.
2: Adiós.
0: Jaume Sens, gràcies per acompanyar-nos. Hem tingut un repàs ràpid, Jaume. Hem parlat amb Jordi.
1: Jordi Besteiro.
0: Besteiro, Raquel.
1: Raquel Mayorga.
0: Sí, hem parlat també amb l'Agustina.
1: L'amor de... No, la Maria Román.
0: La Maria Román, Maria Román. No, Agustina nos hubiera gustado, pero no ha sido posible. María Román, hem parlat també amb el Xavi Martínez. Juan Carlos.
1: Tamayo. Sí.
0: I bé, doncs...
1: I falta molta més gent, que a veure si la setmana que ve també poden entrar, eh?
0: Clar que sí. Jaume Sens, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies, Israel, a tu.
0: Sempre, tot un plaer ha sigut acompanyar-te. El meu nom és Israel Enrius. Ens en retrobem d'aquí 7 dies... en aquesta mateixa emissora, en aquest mateix punt del dial, al 107.0 de la FM. Que siguis molt feliç, cuida't moltíssim, una forta abraçada i adeu-siau, bona setmana.
1: Adeu-siau!

0: bona nit i bona hora i una bona mort quan sigui l'hora. Fins dijous i jo.
1: Ei, moltes gràcies.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: Bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuá y paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Desconeix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2 en Cunit. Ven y disfruta. Es un gran surtido de platos de Doner Kebab con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, especial pita, falafel, Shek Kebab, arroz con carne, menú shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.
4: Estàs escoltant Ràdio Cunit al 107.0.

Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès per joves de la comarca.
2: Tots els dijous a les 10 de la nit i en reposició els dissabtes a 8:45 de vespre.
1: Per més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
3: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
4: Les vibracions de DJ Jazz.
3: Tots els divendres a les 9 de la nit.
5: Vibracions. Vibracions.
4: Vibracions.
3: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
4: Amb DJ Jazz.
6: Això sona bé.
7: DJ Jaumix presenta
8: el Tecnòdrom.
9: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit aquí a Ràdio Cunit.
10: El Tecnòdrom
11: amb Jaume Sens.
12: Jaumix in session.
13: M'agrada.
2: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
14: Soc DJ Glasgow i em podràs escoltar a la matinada de dissabte a diumenge a la 1 i amb repetició el divendres a les 9 del matí. Cada setmana tenim un DJ convidat amb la millor música electrònica de tots els temps.
15: Bienvenidos a Alter Ego, conducido por DJ Glasgow. DJ
14: Glasgow. T'espero a Alter Ego Podcast Show.
16: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a les 4 de la matinada a Ràdio Cunit.
2: Recorda, la matinada de dijous a divendres a les 12 de la nit amb Coverman DJ. Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
14: Terra Baleàrica, tots els diumenges a les 8 de la tarda i amb repetició el següent diumenge a les 7 del matí.
17: Benvinguts a la Terra Baleàrica, conduït per Glasgow.
18: T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine amb mi i junts viatjarem amb el tren de la música. Programa musical on recordarem els millors cantants i autors de tots els temps. Podràs pujar aquest tren tots els divendres a partir de les 18 hores i amb repetició tots els dimecres a partir de les 15 hores. Com no, a la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Soc l'Àngel Tamayo, el trobador del blues, i és que la música m'agrada.

0: Ràdio Cunit.
1: Al 107.0.
2: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
3: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa de recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista i informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
4: I comencem amb el recull d'ofertes de feina dels serveis d'ocupació de la comarca. El Som l'Arbós està cercant ajudants de sala de control i operaris per manteniment mecànic o elèctric. A l'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell estan cercant operaris tèxtils i plàstics, administratius a Balbé i al Vendrell, netejadors especialistes i psicòleg sanitari al Vendrell. A Calafell Treball estan cercant dependents, auxiliar administratius i cambrer auxiliar per a granja degustació. I el servei d'ocupació de Cunit, ajudant de cambrer i de cuina, auxiliar d'atenció personal domiciliària i cuidadora interna al Vendrell. El Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès porta a terme un projecte que es diu Consolidat. Ets un autònom i vols potenciar la teva activitat professional? T'ofereixen assessorament i formació per reforçar i fer créixer el teu negoci. Totalment gratuït i les places són limitades. Si estàs interessat o interessada, contacta amb ocupació@baixpenedès.cat o truca al telèfon 977 157 167. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha publicat una convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una bossa de treball d'arquitectes grup A1. El termini de presentació finalitza el proper 11 de juny. Per més informació podeu entrar al web del Consell Comarcal del Baix Penedès. La Fundació de Teresa està cercant un monitor o monitora per casal d'estiu que faran a Calafell, un casal inclusiu, a la Sínia, del 26 de juny al 28 d'agost. Els requisits són titulació de monitor de lleure o bé inscripció al ROPEC, el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. S'ofereix contracte de temporada d'estiu i experiència en l'àmbit educatiu, esportiu i inclusiu. Si estàs interessada o interessat, pots enviar el currículum a clara.montes@fundaciosantateresa.org.
5: T'interessa el periodisme? Si tens entre 18 i 30 anys, el programa Young for Regions de la Unió Europea t'ofereix l'oportunitat de descobrir què fa a la teva regió i viure-ho des de Brussel·les. Termini d'inscripció fins al 7 de juliol del 2026. El programa a Brussel·les es farà del 10 al 16 d'octubre. Bonificacions al transport públic per al 2026. Descomptes i ajuts per fomentar l'ús del transport públic en autobusos estatals, la Renfe, transport urbà i metropolità i altres mesures relacionades amb el transport. Més informació a l'Oficina Jove o al Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible. Introducció a la nostra sexualitat. 4 tardes per parlar del cos, el plaer, els mites i les coses que ningú t'explica. En aquest cicle es faran jocs, dinàmiques i converses que et faran pensar, riure i veure algunes coses d'una altra manera. El Cau de l'Òliva, el dimarts 2 de juny, el dimarts 9 de juny, el dimarts 16 de juny i el dijous 18 de juny, a partir de 6:15 de la tarda.
3: La sala d'Art Jove obre la convocatòria Art Jove Creació 2027, impulsada per l'Agència Catalana de la Joventut per donar suport a 18 projectes de creació artística en arts visuals. La convocatòria està adreçada a artistes joves i vol acompanyar projectes vinculats a producció, investigació, edició, educació o intervenció en el territori, des d'una mirada crítica i contemporània. Cada projecte seleccionat rebrà una dotació econòmica de 1.500 euros i comptarà amb l'acompanyament durant el desenvolupament del projecte. Més informació al web saladartjove.cat. La Xanascat ofereix el programa Colònies d'Estiu en Família, adreçada a famílies amb fills i filles menors d'edat als albergs de la Generalitat. Durant l'estada s'organitzen activitats lúdiques per infants, joves i famílies. Les inscripcions per l'estiu 2026 estan obertes a partir del 26 de maig. Per més informació, calendari de torns, preus i inscripcions, podeu consultar el web de Xanascat. S'obre la convocatòria del 22è jurat Carnet Jove de Sitges 2026, una oportunitat per joves interessats en el cinema fantàstic que vulguin formar part del jurat del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrarà a Sitges del 8 al 18 d'octubre de 2026. Les candidatures es poden presentar del 28 de maig al 2 de juliol. Cal ser titular del Carnet Jove i està registrat al portal del programa Connecta't. Més informació al web del Carnet Jove. L'associació Víbria Intercultural busca participants per dues formacions internacionals Erasmus Plus adreçades a persones majors de 18 anys que treballin o facin voluntariat en l'àmbit de la joventut, l'educació o la inclusió social. Un projecte és a Malta i l'altre a Noruega. Tots dos es realitzaran a l'estiu. Les dues formacions tenen l'anglès com a llengua vehicular i estan 100% subvencionades per Erasmus Plus, amb una única quota de participació de 50 euros. Per més informació i inscripcions, consulteu el web de la Víbria Intercultural.
0: Activitats a la Bisbal del Penedès. El proper 27 de juny es celebrarà el Correbarris, una proposta festiva per gaudir del municipi amb ambient, música i diversió. També el 12 de juny tindrà lloc el torneig Esventat, un torneig de futbol sala amateur, organitzat conjuntament amb el barri de Baix. L'activitat es farà a la pista de futbol i les persones interessades ja s'hi poden apuntar. Per a més informació, podeu contactar amb l'organització o consultar els canals habituals de difusió.
6: L'Ajuntament de Cunit ha organitzat la tercera edició Festival Jove de Curtmetratges de Cunit. Han ampliat el termini d'inscripcions i de presentacions de sol·licituds fins al 14 de juny. Serà el proper 27 de juny a les 10 de la nit. Per més informació i inscripcions, podeu entrar al web de cunit.cat/filmscunit.
0: Arriben les activitats d'estiu al Vendrell. Es tracta d'activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys que es faran del 20 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions estaran obertes de l'1 al 19 de juny. Per a més informació o inscripcions podeu contactar al 659 101 925 o adreçar-vos a l'avinguda Jaume Carner número 1. Una bona proposta per gaudir de l'estiu amb activitats pensades per a joves. Servei de Mobilitat Internacional. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, pots demanar cita al Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove. El servei està disponible el proper dijous 18 de juny de 5 a 7 de la tarda a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Per demanar informació o cita podeu contactar a través del telèfon 616 917 318 o al 977 157 157. També al correu baixpenedes@oficinajove.cat o per missatge directe a les xarxes socials. És una bona oportunitat per començar a informar-se abans de fer el pas cap a una experiència internacional.
2: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: DJ Jaumix presenta
1: el Tecnòdrom.
2: T'espinut, aquí,
3: al Tecnòdrom,
4: amb Jaume Sens.
5: Jaumix in session. Entra a la discoteca virtual de les zones, al Tecnòdrom.
6: Al Tecnòdrom, amb DJ Jaumix.
7: Bona nit, família. Benvinguts un dia més aquí al Tecnòdrom.
8: Dues horetes de música electrònica.
7: Sessió Revival. Sessió Revival de la primera part.
9: Sessió Tecno.
7: Sessió Tecno de
9: segona part.
7: A través de la teva sintonia, amiga, al
6: Tecnòdrom. Tac,
7: amb un servidor DJ Jaumix, amb les maletes a punt i preparades. Comencem! I comencem amb la sessió revival del Tecnòdrom. Ens n'anem als anys 80, Tecnopop. Anem repassant músiques que han fet un hit. Aquesta obria totes les sessions. Anna Clark. Our Darkness, en la foscor.

Des d'aquí comença, doncs, encetem una revolució electrònica. En els dials. Això és Trampera Matinera!

0: Impressionants temes que anirem sonant i aniran desfilant al llarg de la nit i de les successives setmanes. En fi, tota la temporada, vaja. El Tecnòdrom, per fi tens l'espai al teu dial. Sessió Revival.
1: El Tecnòdrom, amb

Temes com, per exemple, aquest Change, Tears for Fears, anys 80, sessió Revival, la primera del Tecnòdrom, on fem un petit tastet del que anirà sonant al llarg de la temporada. Hem sentit una miqueta d'espagueti, una miqueta de tecnopop, ara anirem cap a l'electro dintre d'una estoneta. En fi, moltíssims temes que aniran sonant al llarg de la temporada, com també algun monogràfic que també caurà. Doncs vinga, vinga, calentant motors, que és cap de setmana!

0: amb Jaume Asens.
1: El Tecnòdrom amb la teva discoteca virtual de cada divendres i dissabte. It's my life, aquesta és la meva vida. La música electrònica, la nit, la festa. I tu, a través de les zones, des de la ràdio més fresca, de la Costa Daurada.

Ai, que no entra aquest tema dels The Commoners, el més ben dit de Bronski Beat, que ha sigut un èxit últimament amb les seves versions, i ara ens arriba de la mà del Tecnòdrom des de la 107.0 de la freqüència modulada. Bronski Beat, anys 80, altre estil musical que aquí ens arriba des del Tecnòdrom, la teva discoteca virtual, a Ràdio Cunit, 107.0 FM. I quan es fa de nit,

Això és un testimoni de totes les músiques que avui dia s'escolten. Doncs ja existien. Gent que es pensa que l'electrònica acaba de sortir d'ara o que està de moda, doncs no, això ve de molts anys. D'uns 30 anys aproximadament. Encara que hi ha molta gent que va començar abans d'hora.

Això és la sessió Revival. En temes dels 90. Ja anireu reconeixent-los, eh? Ja anireu reconeixent-los. Mica en mica, poquet a poquet. De què es tracta? Això és el Tecnòdrom des de la 107 de la freqüència modulada.

0: Sessió Revival.
1: Impressionants temes que van desfilant al llarg de la nit des de l'essència de la freqüència modulada. Ja ho diuen, tant de dia com de nit. Escolta Ràdio Cunit.

Impressionant! Jaume Sens, un servidor, saluda! Els plats, els compactes, entre d'altres, a la cabina, Insession, a la sessió Revival, d'aquí,

0: Ice Kid.
1: Improvisant, improvisant, impressionant. S'ha de ser un sincer, estem improvisant, eh? Aquí ens estem trobant vinils i cosetes, dic va. Nosaltres intents de preparar el programa avui, la sessió Revival, experimentarem. I de moment sembla que força, va força bé, vaja.
2: Estàs escoltant les sessions en directe de Jaume Asens.

0: Sessió Revival.
1: Escolta, Santana Adron, des de Ràdio Cunits. Amb un servidor, Jaume Sesc, us saluda. Aquesta Sessió Revival que portem a terme mirant d'aliar-la, que estrem i la comarca, perquè és cap de setmana.
0: Sessió Revival. Entra a la discoteca virtual de les zones, el Tecnòdrom.

0: Jaume Asens in session. Entra a la discoteca virtual de les zones.
1: Cúbic 22. A la sessió Revival de la setmana. Això és el Tecnòdrom a Ràdio Cunit.

0: In session.
1: Senyores, senyors, benvinguts a la sessió Jaumix. DJ Jaumix In session. Una sessió tan especial perquè barreja música actual amb antiga. Aquest tecno procedent de València. Ladies and gentlemen, DJ Jaumix.
0: Jaumix In session.

0: I des d'aquí, des del Tecnòdrom, fem tremolar la comarca. Aliar-la, és cap de setmana. I recorda, la música no en fem, però si en posem, som-hi! Vinga, vinga, freqüència tope, home, ja, que es cremi la comarca.
1: Escoltes el Tecnòdrom?
2: Jaumix in Session.

la festa continua a càrrec de cadascú. Això sí, eh? Per nosaltres hem calentat motors per aquest cap de setmana. Al Tecnòdrom. Però la festa segueix, eh? I recorda, tant de dia com de nit, a Ràdio Cunit. I de música no en fem, però sí en posem. Electrònica. Per tu. Des de la emissora més calenta, més fresca de la Costa Daurada. Que vagi de gust.

0: Això sona bé.
1: DJ Jaumix presenta
2: el Tecnòdrom.
3: Jaumix in session.
0: M'agrada.